0: 6:42, 5:42 en Canarias, la hora de amanecer en el hoy por hoy. Y por tanto la hora de amanecer para más de 3 millones de personas. Esto es lo que dice el EGM desde hace además 9 oleadas, creo que es. Es que como tú...
1: Sí,
0: que...
1: Sí, sí. No,
0: así que
1: oleadas.
0: La hora de amanecer para muchísima gente. Nosotros en particular normalmente no llamamos a los 3 millones y pico porque es verdad que nos quedaría un poco largo. Pero sí que intentamos ir cada mañana a 3 lugares de España, seleccionados con mimo y siempre con rigor, salvo esta mañana, en la que creo que hemos caído... en la corrupción.
1: Bueno.
0: Declaro desde este momento que no tengo nada que ver con esta trama y os advierto de que según quien te toque está la justicia con ganas de entrar a juzgar cosas. Así que vosotros veréis. Nacho Palomo, buenos días.
1: Buenos días, Sergio Soto. Vamos a explicar a los oyentes. En el mapa de ayer yo cometí el... Y reconozco mi culpa de yo
0: ir a... ¿Amputaste un pueblo?
1: Isabel de Leuce había puesto el pueblo de su familia y yo lo ¿sí? sustituí precisamente por el de mi padre, sin yo saber que esa trampa era la que había hecho de Leuce. Entonces, bueno, pues para el día de hoy hemos elegido 3 pueblos que pertenecen a familias, a los familiares,
0: o sea, nuestros
1: de
0: pueblos,
1: los miembros del equipo.
0: Bueno, los vuestros, el mío no está.
1: Bueno, queda mucha semana todavía. Bueno, queda ya mañana, Sergio, o sea que mañana podemos incluir también tu pueblo. Bueno, vamos con estos municipios. En Gabaldón, que es el pueblo de los familiares de Isabel de Leuce, en la provincia de Cuenca, amanece a las 6:48, mínimas de 19, máximas de 36. En Gil García, Ávila, pueblo de la familia de Agustín, amanece a las 7 en punto, mínimas de 17, máximas de 31. Y por último, en Palomares del Río, Sevilla, donde son las raíces de Irene, amanece a las 7 y 10, mínimas de 21 y máximas de 34 grados.
0: ¿Han mencionado su pueblo? No, si no lo han hecho, mándenos un audio. No hace falta que lo haga por amor ya a nosotros, hágalo por amor a su pueblo, por reclamar que lo mencionemos aquí, por mencionarlo usted mismo en la antena y cuéntenos cómo amanecen allí. Pueden hacerlo, ya saben, en el teléfono de los oyentes, que es el 638-313466, 638-313466. Venga, que conocemos... ¿No es, ha sido esta noche esto? ¿Lo de los Emmy ha sido esta noche?
1: Ayer por la tarde.
0: Ayer por la tarde, ¿no? Es verdad, sí, lo he visto antes de venir para aquí. Ya tenemos quiénes son los nominados a los premios Emmy, es decir, los premios de la tele en Estados Unidos.
1: Y que nos viene bien ahora que se acerca el verano y es periodo de vacaciones, pues para ponernos al día con algunas series que tenemos pendiente o si tenemos dudas sobre, oye, ¿qué puedo ver? Pues mira, tenemos las nominaciones de los Emmy de la Academia de la Televisión estadounidense.
2: Eres muy empática, pero estás en urgencias, no es para gente floja.
3: ¡Colgado! ¡Fuera!
1: Esto que escuchamos es el tráiler de la segunda temporada de The Pitt en HBO, que es la serie que más nominaciones tiene en este año. Son 25 nominaciones. Ya fue la gran ganadora el año pasado. No sé si has visto la serie, Sergio.
0: Es muy buena, pero he intentado verla y no puedo.
1: Bueno,
0: me entran los males.
1: Es una serie de médicos de precisamente en urgencias en la ciudad de Pittsburgh, y es verdad que no es para todos los estómagos, tiene un ritmo muy frenético, pero sí que es bastante buena. Bueno, otras series que están nominadas en la categoría de mejor serie de drama, pues La Diplomática de Netflix, El Caballero de los Siete Reinos de HBO o La Edad Dorada, también de HBO. Si preferimos series de comedia, pues destaca la serie de Hacks, que tiene 24
0: sí la veo.
1: Nominaciones. The Bear también está entre las nominadas. Solo Asesinatos en el Edificio de Disney Plus o La Maldición de Widow Bay en Apple TV. Estas son algunas de las 8 nominaciones. Si miramos por plataformas,
0: sí.
1: HBO Max es la reina, tiene 122 nominaciones al final en estos Emmy, superando a Netflix, que solo tiene 111 nominaciones, y Apple TV, que tiene 87. Habrá que esperar hasta mediados de septiembre para conocer las ganadoras, pero bueno, ya tenemos esta lista por si queremos ir haciendo los deberes durante el verano.
0: Veo muchas de estas, y empecé a ver Pits, pero me pasa eso, que cuando termina el capítulo tengo que medicarme yo.
1: Sí.
0: O sea, no aguanto el ritmo. Aitana, ayer lo contábamos, ha comunicado en redes que al final no va a haber ningún cambio de horario con el concierto de Zaragoza, que se va a quedar como ya estaba.
1: Sí, porque estábamos pendientes que iba a ocurrir. Aitana, en su sus redes sociales contó que el concierto este viernes de Zaragoza coincidía en horario con el partido de España de cuartos de final.
4: Pues nada, yo no sé qué hacer, porque claro, me decía gente del equipo, bueno, mi padre me dice, bueno, si no, cada vez que marque España paramos el concierto.
1: Publicaba este vídeo hace un par de días, claro, había revuelo, que iba a pasar, iba a adelantarlo, iba a retrasar ese concierto, lo iba a mantener, bueno, pues al final sí, lo va a mantener tal y como estaba. La artista ha publicado un mensaje en sus redes sociales, tranquilizando a sus fans, diciendo que bueno, que después de valorar todas las opciones, cree que lo mejor es dejarlo tal y como estaba, este viernes a las 9:30 en Zaragoza.
0: Han dejado a la pobre Aitana sin ver el partido, que en realidad era lo que intentaba, ¿no? Arde Bogotá ha actuado en el Mad Cool, pero lo ha hecho bajo un seudónimo porque quería presentar una nueva canción.
1: Sí, en uno de los escenarios de las carpas, uno de los escenarios pequeños, se había anunciado la actuación de un grupo que se llamaba Bigger Splash. Era un nombre desconocido para la mayoría, pero bueno, ya había ciertas pistas en redes sociales, ya había seguidores de la banda de Arde Bogotá que sospechaban que iban a ser ellos, porque en sus redes sociales había un vídeo donde precisamente pronunciaban esta palabra, la de Bigger Splash, y esta noche... han actuado y ha sorprendido con esta nueva canción que se llama precisamente así, Bigger Splash. La canción, quien quiera disfrutarla, ya está disponible en todas las plataformas. Y es una manera, Sergio, pues nueva de como de hacer marketing, ¿no? De los grupos, de innovar, intentar sorprender a sus seguidores, pues con estos conciertos, ¿no? Sin decir que son ellos.
0: Tiene un punto, ¿no? Esta estrategia de esconder un poco lo que vas a mostrar, generar... Ahora se llama hype. Y venga, otra. Justin Bieber, que va a actuar en el show del descanso de la final del Mundial. ¿Va a cantar esta?
1: No, mira, me ha cambiado la canción Marta, seguramente. Sí.
0: Ojalá.
1: Justin Bieber, que esperemos que no actúe como en el Coachella, que salió con un portátil y se puso a reproducir sus vídeos de YouTube. Bueno, se ha anunciado que va a participar en la final del Mundial, en un show parecido al de la Super Bowl. También actuarán Madonna, el grupo BTS y Shakira.
0: Con Justin Bieber, ya saben, a partir de las 7 les saluda Pedro Blanco. Bueno, sin Justin Bieber, con Justin Bieber ahora nosotros. Ahora son las 7:10 de la mañana, las 6:10 en Canarias.
5: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
6: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
7: Bon dia, és dijous, és 9 de juliol i avui tornarà a ser un dia d'alt risc d'incendi, especialment a partir de les hores centrals del dia.
8: Serà un dia encara molt, molt dur, les condicions són exactament les mateixes que avui, humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent.
7: És l'alerta que llançava ahir el cap de bombers David Borrell després d'una nova jornada d'incendis simultanis. Fins a 4 de nou se'n van declarar, que a aquesta hora tots ells ja estan, però, estabilitzats. És la notícia, la principal notícia del dia. Ara hi entrem, però abans... Abans, el temps, nit novament tòrrida, especialment a l'Alt Empordà. Novament avui farà molta calor a les hores centrals. El termòmetre marcarà els 37 graus a la costa i els 42 a l'interior. Pel que fa al trànsit, retencions habituals a les entrades a Barcelona i també a carreteres secundàries afectades pels focs que estan tallades. I respecte al transport públic, a aquesta hora, normalitat. L'incendi que més preocupava, el d'Aiguamúrcia, al Pla de Manlleu, ja està estabilitzat, ha cremat 80 hectàrees, però tenia un potencial de 5.000. Allà hi ha l'Eva Hidalgo. Eva, bon dia.
9: Bon dia. Una quarantena de dotacions dels bombers han estat treballant durant tota la nit en aquest incendi que ha cremat 80 hectàrees, segons el darrer balanç d'agents rurals. Les 1.600 persones que estaven confinades de diversos municipis, com ara Pontons, el Pla de Manlleu, una urbanització del Montmell i diverses cases aïllades, ahir a la nit ja van poder sortir de casa després d'unes hores d'incertesa. La clau per estabilitzar aquest foc han estat les vinyes, el flanc esquerre impactat amb un eix de confinament. moment treballat amb bombers que va impedir que tingués més potencial i més recorregut, i és que inicialment hi havia més de 1.500 hectàrees de potencial.
7: Però a banda d'aquest incendi n'hi ha d'altres, el repassem i comencem pel de Navarcles. Sergi López, bon dia.
10: Bon dia, Gisela. Està estabilitzat des d'ahir a la nit, ha cremat 30 hectàrees de vegetació i s'ha vist afectada una planta de reciclatge de residus. Després hi ha el de Gavà, que es va estabilitzar en un temps rècord i que s'atribueix a l'ús de material pirotècnic. Hi ha oberta una investigació. L'últim a afegir-s'hi, el de Guimerà, també està estabilitzat i en el que hi van participar 13 dotacions de bombers.
7: El risc d'incendi tornarà a ser avui molt alt, ho sentíem al començar aquesta franja informativa, després d'una altra nit roent a molts punts.
10: L'Observatori Fabra de Barcelona va registrar i a migdia una temperatura de 40 graus i mig, és la més alta en un segle. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, van arribar als 44 graus amb una dècima. És la màxima registrada mai per una estació del Meteocat.
7: Aquesta fatídica setmana d'incendis començava el cap de setmana amb el foc de les Gavarres. Doncs bé, el govern promet als alcaldes de la zona dotació econòmica per millorar camins i construir dipòsits d'aigua. Vicenç Llorca, bon dia.
11: Bon dia, Gisela. Doncs si posarà diners, encara no ha dit quants, però reconeix que l'incendi ha evidenciat mancances. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
12: Sortim amb un compromís de seguir avançant en aquesta gestió forestal, de fer-nos encàrrec econòmicament i, per tant, d'acompanyar la tasca amb els recursos suficients per poder-ho fer amb aquest acord també entre la Diputació de Girona i el govern de Catalunya.
11: Segons el Consorci, el 50% de la superfície forestal cremada ja estava gestionada.
7: Sobre aquest incendi, el govern ha demanat un segon informe a l'empresa on treballava l'operari investigat, l'operari que utilitzava la radial, amb la qual inicialment es va començar amb aquest foc. Mentrestant, en seu parlamentària, nega el govern haver comès cap negligència amb l'empresa subcontratada, Xavier Balló.
13: Diversos partits li han reclamat al govern més transparència sobre si es va fer alguna gestió per recordar-li les restriccions que tenien. Mònica Sales, de Junts, i Dani Cornellà, de la CUP.
14: No es pot demanar exemplaritat a la ciutadania si el primer que incompleix, que falla, és qui treballa per a l'administració.
15: Si el departament té la responsabilitat política, perquè aquesta empresa l'havíeu contractat al Departament de Territori.
13: El govern defensa, però, que no en tenen cap responsabilitat.
16: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
13: Els comuns, a la seva banda, han retret al govern que davant la constatació del canvi climàtic segueixi impulsant projectes com l'ampliació de l'aeroport.
7: I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han fet caure una banda juvenil que cometia actes violents en diversos barris de Barcelona. Són 18 joves, alguns menors, que es feien dir els 300.
10: Tenen un historial que inclou robatoris violents, tràfic de drogues i apunyalaments greus. Aquests últims mesos han protagonitzat diverses baralles amb bandes rivals, però també robatoris en què algunes de les víctimes acabaven ferides.
7: I investigadors de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona han desenvolupat una eina d'intel·ligència artificial que permeti identificar els pacients que tenen més risc de patir una trombosi venosa. És una malaltia cardiovascular molt prevalent que registra una alta mortalitat. Cada minut una persona mor a Europa per culpa d'una trombosi. Susana Ruiz.
17: Fins ara, l'avaluació del risc s'ha basat fonamentalment en factors com l'edat, l'obesitat, determinats tractaments hormonals o algunes alteracions genètiques concretes. El model desenvolupat per Sant Pau combina informació clínica i genètica per analitzar prop de 13.000 gens en persones amb antecedents trombòtics personals o familiars i detecta els pacients amb més probabilitats de patir-ne una.
18: Per tant, això té molta repercussió a l'hora de, en el futur, muntar un diagnòstic més acurat i sobretot una medicina més personalitzada.
17: El doctor José Manuel Soria, director de la Unitat de Genòmica de Malalties Complexes de Sant Pau, és un dels autors de l'estudi.
7: I segons les xifres facilitades per Universitats de Ser Catalunya, els correctors de les proves de la selectivitat han hagut de revisar prop de 22.000 exàmens a petició d'alumnes que no estaven d'acord amb la seva nota. I curiosament, no ha estat matemàtiques on s'han fet més reclamacions.
11: L'examen de Llengua Catalana i Literatura és el que més sol·licituds de revisió ha rebut. Són més de 2.500 peticions. En segon lloc, el d'anglès n'ha rebut 2.129 i el de matemàtiques científiques ha estat el tercer examen del rànquing amb 2.057 sol·licituds de revisió. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha defensat que aquesta prova s'ajustava al currículum, però ha reconegut que hi ha aspectes a millorar de cara a l'any vinent.
7: Són les 6:57.
19: Àngel, heroi, salvador. Miquel Merino es va convertir en l'home de la nit i aquest divendres en volem més. Ho viurem a la sala Cotton de Casino Barcelona. Cristóbal Chassén, el tío Faja i Gonzalo Álvarez seran els nostres homes de la nit. Viu la prèvia del partit i no et perdis el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. L'entrada és gratuïta. A partir de les 9 del vespre, a Espanya-Bèlgica. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com.
7: Alexia Putellas ja és jugadora del London City.
20: For me it was easy decision.
7: Presentació en societat ahir des de Nova York en un acte en què, ara ho sentíem, va dir que la decisió va ser fàcil perquè vol competir cada setmana. Ens ho explica la Laia Pujals.
21: Fa unes setmanes ho explicàvem i ara ja és oficial. Alexia Putellas és la nova jugadora del London City Lionesses, l'equip de la Lliga Anglesa propietat de Michelle Kang. L'acte de presentació va ser ahir al migdia a Nova York, on Alexia va explicar que la decisió va ser fàcil, ja que ella volia seguir competint al màxim nivell i que la manera de fer-ho era anar a la Lliga Anglesa i fer-ho de la mà de Michelle Kang. Una Michelle Kang que també és propietària de l'Olympique de Lió, però el cas del London City Lionesses és diferent perquè aquest equip és un club independent, és a dir, que no hi ha un equip masculí. Alexia va explicar que aquesta és una de les coses que va tenir en compte a l'hora d'escollir el seu destí. A més, que volia jugar a Europa, volia una lliga competitiva i volia tenir condicions òptimes.
7: I els Pixies són un dels grups que actuarà aquest vespre al Cruïlla.
11: Garbage, Mishima o Sidonine són alguns també dels altres grups que l'acompanyaran aquesta nit en una edició que preveu acollir més de 70.000 persones.
7: I així saludem a la Marina Fernández. Què tal, Marina?
22: Hola, bon dia, què tal?
7: Què tenim avui aquí a Catalunya?
22: Here comes the sun. Ara escoltàvem i tant. El tenim tant. Aquí al damunt i escalfant de valent. De fet, parlarem amb el director de l'Observatori Fabra. Allà han batut rècord de calor, 40 graus i mig, ho dèieu. Mirarem també d'endreçar tot el debat en relació a les baixes laborals i l'absentisme. Atiat per Feicó, ho farem amb veus expertes. Ja al fil de les 9 del matí analitzarem aquest repunt de tirotejos que els Mossos vinculen al narcotràfic. Demà just fa un mes del crim del carrer Balmes, que va matar d'un tret al cap a plena llum del dia un narcotraficant just quan teníem el papa de visita a Barcelona. Clar, és que passen tantes coses que ens n'hem oblidat d'altres que hem anat explicant. Encara no n'han detingut a l'autor d'aquell crim. I conversarem també amb el degà de la Facultat de Medicina i cap d'Epidemiologia, ja ho diré, del Clínic, l'Antoni Trilla, que és a punt de jubilar-se. Tindrem secció de cuina i a les 10 el racó de pensar amb el Santi Jiménez, que ens destriparà els himnes de les seleccions. Interessant, què diuen? Molts són bèl·lics. I per tancar, Ana Torroja.
7: Déu-n'hi-do, no ens ho perdrem. Quin programa ben farcit de temàtica. Que vagi molt bé,
22: adeu.
7: Marina. A partir d'aquesta hora comença doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, l'Hoy per Hoy a la cadena Ser.
23: Són les 7 de la mañana, les 6 en Canàries.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dijous, és 9 de juliol.
2: A més, aquestes agressions les feien acompanyades d'armes blanques, moltes vegades de grans dimensions, tipus machets i en alguna ocasió inclús alguna katana. I el que fèiem és agredir a grups rivals o altres grups o per afiançar, com s'ha dit aquí, la seva força amb el territori on solien actuar.
1: És l'intendent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Juan Guzmán, parlant del desmantellament de la banda dels 300, un grup vinculat juvenil relacionat amb múltiples agressions amb arma blanca i vinculat al tràfic de drogues. Una notícia que arriba en un moment complex en matèria de seguretat. Ahir, nou tiroteig a Barcelona, en aquest cas sense ferits, i això mentre encara es busca l'autor del crim del carrer Balmes de fa un mes. És la notícia amb la qual encapçalem la informació d'avui, però abans, tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
3: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous. Tenim paciència per un accident a la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès que en direcció a Barcelona doncs encara talla un carril de circulació des d'aquesta mitjanit i que a hores d'ara doncs provoca encara un quilòmetre de circulació intensa. Més enllà d'aquesta incidència parlem de retencions habituals, però les que es circulen amb més intensitat es troben en tot el vessant Besòs, sobretot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecten a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. També tenim cues des del Llobregat per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. Al Vallès, cues a la AP7 en sentit sud entre Montmeló i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
3: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: El segon imprescindible, el transport públic, de moment sense incidències, i el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia. Sol i molta calor una jornada més. Ara mateix a la ciutat de Barcelona entre els 25 i 29 graus, depenent del barri. 23 graus a Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona. Farà sol la major part d'hores, fent que les màximes de nou se situïn entre els 30 i 35 graus a la costa i prelitoral, superant els 35 i apropant-nos als 40 des de les valls del Pirineu fins al prelitoral, superant els 40 a ponent, sobretot cap al Pla de Lleida. A la tarda, algunes tempestes al Pirineu de Lleida, locals. També durant la tarda i fins que arribi la nit, tornarà a bufar fort el vent de marinada.
0: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Els Mossos i la Guàrdia Urbana han fet caure una banda juvenil que cometia actes violents en diversos barris de Barcelona. Són 18 joves, alguns menors, que es feien dir els 300, amb un historial que inclou robatoris violents, tràfic de drogues i apunyalaments greus. Vicenç Llorca, bon dia.
6: Bon dia, Gisela. El grup el formaven joves d'entre 15 i 29 anys i es finançaven a través de la marihuana i la cocaïna rosa. Tot i ser una banda juvenil, la policia els ha desvinculat del crim de la Pegaso, en el que va morir un menor d'edat, i de les bandes llatines.
1: En té més detalls el Martí Oliver.
7: Els Mossos calculen que hi ha entre 5 i 10 bandes juvenils a Barcelona, com aquesta. En aquest cas, la banda estava organitzada en 3 esglaons, el cap, els coordinadors i, finalment, els soldats, que són qui feien aquestes accions violentes i que, sobretot, eren menors d'edat. L'intendent de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán, assegura que els captaven a través de les xarxes.
2: A altres col·lectius, altres persones, com també penjaven referències musicals a forma d'intentar donar un ressò identitari del propi grup.
7: Aquests últims mesos havien protagonitzat diverses baralles amb bandes rivals, però també robatoris, en què algunes de les víctimes van acabar ferides.
1: Mentrestant, un mes després del crim al carrer Balmes, els Mossos continuen buscant l'autor dels fets sense que hagi transcendit cap detenció. Tot plegat mentre els incidents amb armes de foc continuen en auge. L'últim va passar fa 24 hores.
6: Va passar ahir de matinada al barri del Puiget de Barcelona i sense ferits, com la majoria d'incidents amb armes de foc. Un pistoler va disparar almenys 3 trets contra un home que va resultar il·lès i que, de moment, no ha volgut denunciar ni està col·laborant amb la policia, segons fonts properes al cas. Els Mossos tenen una investigació oberta. Pel que fa a l'assassinat de Balmes en aquest mes, els Mossos han aconseguit identificar la víctima, originària de Sèrbia, i sospiten que estaria vinculat amb el tràfic de drogues.
1: El govern avisa que avui tornarà a ser un dia d'alt risc d'incendi, especialment a partir de les hores centrals. Ahir, nova jornada de focs simultanis. Fins a 4 de nous se'n van declarar, tot i que aquesta hora tots ells ja estan estabilitzats.
6: El d'Aiguamúrcia, que és el que més preocupava, ha cremat 80 hectàrees. Després hi ha el de Navarcles, que ha incendiat 30 hectàrees de vegetació i s'ha vist afectada una planta de reciclatge de residus. Per últim, hi ha el de Gavà, que es va estabilitzar en un temps rècord i que s'atribueix a l'ús de material pirotècnic. Ara mateix hi ha una investigació oberta.
8: I per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
6: És el missatge que llançava Núria Parlons.
1: I les esquerres tanquen files al Parlament per aprovar per la via ràpida la prohibició de la compra especulativa, tot i que segueixen sense tenir un acord per aprovar la norma. Els partits de la dreta ho recorreran sigui quin sigui el text final i l'aprovació de la llei s'endarrerirà previsiblement fins la tardor. Xavier Balló.
9: PSC i Comuns tenen fins al 20 de juliol per acabar trobant un acord sobre la compra especulativa que impliqui com a mínim Esquerra Republicana. Les discrepàncies es mantenen, com ha demostrat la diputada republicana Mar Bessas.
10: Però també hi serem amb exigència jurídica i amb voluntat que allò que aprovem sigui aplicable i sigui sòlid.
9: Tot i així, la convicció suma forces per tirar-ho endavant, tot i que el recurs que Junts i PP presentaran al Consell de Garanties Estatutàries farà que no hi hagi prou temps per aprovar-ho abans de marxar de vacances. El més probable és que l'aprovació definitiva no arribi fins la tardor.
1: Doncs a aquesta qüestió hi ha hagut reaccions d'una banda del sindicat de llogateres.
11: Si hem d'aprovar una llei que limiti les compres especulatives, ha de ser de veritat, sense forats i amb efectes immediats.
1: I qui també ha dit la seva és l'Associació de Promotors de Catalunya.
12: Tota aquella regulació que s'està aprovant va en contra de que la gent pugui accedir a un habitatge. I arriba un moment que un es pregunta si és per ignorància, si és per inaptitud.
1: És el president de l'entitat, Xavier Vilajoana. Són les 7:57.
13: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
14: Bon dia, Gisela.
1: Comencen els quarts de final del Mundial.
14: L'esprint final de la competició amb la disputa avui a les 10 de la nit del França-Marroc, un partit que blinda França contra possibles aldarulls, com va passar en l'enfrontament entre les dues seleccions al Mundial de Qatar. Aleshores, més de 260 detinguts. Hi haurà toc de queda per menors de 16 anys i un ampli desplegament de seguretat, sobretot a París. A la premsa, derbi amb aires de revenja, el voltatge o molt més compartit, alguns dels titulars. Demà, torn per Espanya contra Bèlgica. Avui, roda de premsa de Luis de la Fuente.
1: I ja és oficial, Alexia Putellas fitxa pel London City.
14: Ahir va ser presentada amb l'equip de la Premier.
15: Fortunately or not, there's a beginning and there's an ending.
14: Un equip únic que només té futbol femení i propietat de Michel Kang, que també ho és de l'Olímpic de Lió. A l'Espanyol, tercer fitxatge, Gabriel Moscardo, brasiler de 21 anys, que arriba cedit del Paris Saint-Germain.
1: I el Tour de França a pel Tourmalet.
14: Sisena etapa, amb 4.100 metres de desnivell i l'emblemàtic Tourmalet, escenari de la possible primera gran batalla entre Pogacar i Vingegaard.
1: Gràcies, Arnau.
14: Fins ara.
1: I Josep Pons i l'orquestra del Liceu actuen davant de prop 30.000 persones en el primer concert de clàssica a la platja. La Júlia Domènech, qui va ser?
16: L'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons, va inaugurar aquesta nova edició amb un repertori de grans clàssics pensat per acostar la música simfònica a nous públics. Una proposta que va omplir la platja de Sant Sebastià de tovalloles i fiambreres i que els assistents valoraven així.
17: Ja ha estat empezar a sentir la música i ha arribat un moment en què m'he hagut de tombar, deixar-me portar perquè sentia.
18: Una cosa molt interessant, igual se m'ha hecho un poquito corto.
19: Uah, m'ha sorprès que hi havia molta gent jove.
16: La iniciativa continua avui amb el segon i últim concert de la clàssica a la platja, aquesta vegada a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
1: Doncs la clàssica a la platja és una molt bona opció, com també ho és, per exemple, en aquesta nit a les Nits d'Occident al Palau de Pedralbes a veure Rafael. D'aquesta manera arribem a pràcticament les 8. La informació continua a l'Oi per Oi.
20: Y a las 8, las 7 en Canarias, vamos a vivir el tercer encierro de San Fermín, Javier Laquidain.
21: Tercer encierro San Fermines 2026 en la SER, con los toros de la ganadería de madrileña de Victoriano del Río, por las calles de Pamplona. Ya se ha abierto el portón. Son los cabestros de Macua los que van delante guiando esta manada, esta ganadería de Victoriano del Río. Aunque ojo, un día más estos sanfermines por el lado izquierdo. Uno de los cuatro toros negros de Victoriano del Río que hace derrotes por ese lado izquierdo, aunque se ha metido ahora hacia el centro. Y es otro de sus hermanos por el lado derecho.
3: Dos volando en la parte alta de Santo Domingo. Los toros de Victoriano del Río, como dices, vienen bastante compactos con la manada, aunque uno de los toros negros va tomando posiciones. Y ojo con el toro castaño, porque también va barriendo por la parte izquierda con uno de los toros que se ha quedado en última posición, pero que está enfilando ya la calle Mercaderes, vea.
4: Enfilan la calle Mercaderes, menuda velocidad, cuidado porque hay alguna caída, la manada estirada, pero consiguen hacer la curva por la izquierda. El manso toma posiciones para entrar en esta feta.
21: Ojo a uno de esos

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Sens Llorca.
2: Han estat desnonades de pisos on en alguns casos porten més de 10 anys vivint. Al lloc on hi eren, l'Ajuntament vol construir pisos de protecció oficial i els afectats no entenen per què s'expulsar famílies vulnerables d'uns terrenys on faran pisos, teòricament, per ajudar a persones vulnerables.
1: Els bombers treballen ara per donar com a controlats els diferents incendis que ahir a la tarda nit van quedar estabilitzats. Els de Sentmenat, Navarcles i Pla de Manlleu és on es mantenen més efectius. Anem precisament al de Pla de Manlleu a Tarragona, que era el que pitjors perspectives tenia. Ara ja, com dèiem, estabilitzat, Eva Hidalgo.
3: 51 dotacions terrestres dels bombers continuen resseguint el perímetre de les 80 hectàrees cremades. El potencial era molt gran i les vinyes van ajudar a frenar l'abans del foc, tal com explica en Jordi, que viu a una masia al mig del bosc i va ser evacuat a Aiguaviva.
4: Perquè si no arriba a haver-hi tanta vinya plantada, el foc aquest, us ho dic, que jo no el parem.
3: 1.600 persones de diversos municipis i urbanitzacions van estar unes hores confinades fins al vespre, quan es va donar per estabilitzat. Tres carreteres locals continuen tallades.
1: En aquest context d'incendis i altes temperatures, us expliquem que Catalunya ben aviat deixarà de tenir un clima mediterrani i tindrà temperatures que fins ara eren més típiques del sud peninsular. Ho alerta l'Observatori Fabra de Barcelona, que cada vegada registra temperatures més altes. De fet, ahir va arribar al seu rècord històric superant els 40 graus.
2: Si bé encara estem lluny d'assolir temperatures a 50 graus durant el dia, el director de l'Observatori Fabra, Javier Martín Vide, alerta que la calor cada vegada serà pitjor.
5: Anem clarament cap a un país i un planeta més càlids que 40-50 anys enrere. Mentre que el clima del nord d'Espanya, del nord de la península Ibèrica, humit, plujós, s'està mediterranitzant.
1: Arribem així a les 10:05 minuts.
6: Es todo, sigue hoy por hoy aquí en la SER con Pedro Blanco.
7: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
8: Hay historias que merecen ser recordadas. Este viernes, coincidiendo con los 90 años del comienzo de la Guerra Civil, viajamos hasta la Casa de la Provincia de Sevilla para hablar de memoria histórica y conocer la vida de Isidora, una historia real jamás contada. La Ventana, con Carlas Francino. Colaboran Diputación de Sevilla y Unicaja. Cadena SER, el poder de la conversación.
9: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
10: Carglass cambia, Carglass repara.
11: ¿Qué te pasa?
12: Que no me cierra la maleta.
11: ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
12: Bueno, si saco unos bañadores...
11: No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
13: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11: Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
14: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
15: ¡Verano!

0: Estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
1: I tu em fas anar del cul i no t'ho ha dit ningú.
0: Referents amb tu.
1: Penso en tu.
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
4: És un animal.
3: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Quin golarro que acaba de fer la Minya Mal.
3: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
4: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
5: Què tal? Molt bon dia. Com esteu? Benvinguts a aquest Què t'hi jugues del dijous 9 de juliol. Un Què t'hi jugues que avui durarà una horeta. Fins la una us explicarem totes les novetats esportives del dia, perquè avui en poc menys d'una hora podrem escoltar dos dels projectes guanyadors dels Premis Idea Ràdio d'aquest 2026. Això serà a la una amb la Marina Fernández. Ara de moment toca Què t'hi jugues amb un nom propi, amb el que obrim el programa, el de l'extrem alemany Karim Adeyemi, jugador del Borussia Dortmund, de 24 anys, i que el Barça, especialment interessats Deco i Hansi Flick, treballen per fer-lo jugador blaugrana.

0: Després d'Anthony Gordon, tot apunta que Karim Adeyemi acabarà sent el segon reforç del Barça en aquest mercat d'estiu. Nil Solà, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
0: Ens explicaves que sembla que ja està tota la maquinària en marxa perquè Adeyemi acabi sent jugador blaugrana.
1: Sí, tant la maquinària està en marxa que fins i tot podem explicar que ja hi ha un acord amb el futbolista. Els termes personals, normalment, quan un jugador vol venir, vol anar a un club, és el més fàcil de fer. En principi, Adeyemi que podria firmar un contracte amb el Barça per les properes 5 temporades, amb ell està tot acordat, salari també, els termes en quant a temporades. El que no està encara tancat és l'acord amb el Borussia Dortmund, però va per bon camí. Ahir va explicar ja Romero a Gigantes, va ser el primer a treure el nom a la matinada, una operació que fa temps que, pel que ens expliquen, que s'està fent. A Karim Adeyemi, que té 24 anys, acaba contracte el 2027, és a dir, no ha volgut renovar amb el Dortmund, i si no renovar amb el Dortmund l'han de vendre, perquè si no la temporada que ve acabaria marxant gratis, a partir del gener podria marxar gratis. És una situació similar, perquè s'entengui, a la que té Ferran Torres aquí amb el Barça. Adeyemi li ha traslladat al Dortmund que la seva voluntat és fitxar pel Barça. Hansi Flick, el coneix a la perfecció, l'ha tingut de fet amb Alemanya. És veritat que Adeyemi aquesta temporada no ha estat del tot bé i que ha tingut un cop bastant dur el fet de no ser convocat al Mundial, però pel que ens interessa, el Barça, que ha fet una primera oferta al voltant dels 20 milions d'euros, el Dortmund, que en va pagar 33 el 2022 del Salzburg, vol una mica més, però evidentment la força, la paella pel mànec la pot tenir més el Barça, perquè és conscient el Dortmund que si no el ven ara, i el jugador ja els ha comunicat que no vol renovar, si no el venen ara haurà de marxar gratis a partir del gener.
0: I Nil, és un altre nom que Deco ha estat cuinant pràcticament en silenci, similar al cas d'Anthony Gordon. Sí que és veritat que havia sortit el nom als mitjans de comunicació, però no ha estat una operació airejada públicament.
1: No ha estat una operació airejada públicament, i a més és una operació que desquadra bastant a l'entorn, no? Perquè tothom tenia molt i molt clar que hi havia aquest objectiu prioritari, que continua sent el mateix, que és el de Julián Álvarez, però sempre s'havia traslladat, a més des del club, que sense sortides no hi hauria entrades. La informació continua sent més o menys la mateixa, és a dir, que aquesta arribada de Karim Adeyemi el que ha de fer és que hi hagi algú que surti. Rooney Bargi, ja hem explicat al llarg dels últims mesos que té números de poder marxar. De fet, amb aquesta arribada jo crec que les portes se li tanquen al complet. Continua havent-hi la situació de Rafinha, que el més probable és que sigui l'any que ve, no ara, que marxi, però amb aquelles especulacions que van sortir des de Brasil amb problemes econòmics, l'estiu serà llarg, i està clar que aquesta arribada, i més amb el discurs que sempre ha mantingut el club, que sense sortides no hi hauria arribades, fa que s'hagi d'estar molt atent i que és probable que hi hagi més sorpreses en aquest mercat.
0: Perquè ens deies que l'objectiu prioritari segueix sent el davanter, això no condiciona, dèiem, i no condiciona la possible arribada d'un nou de possible arribada de Julián.

0: Julián Álvarez.
1: Sí, de fet, a dia d'avui el club continua confirmant, continua assegurant, només té al cap Julián Álvarez, fins que s'esvaeixin totes les opcions. Aquest serà l'objectiu que tindrà el Barça, per tant, a dia d'avui i després que s'acabi el Mundial, el Barça continuarà negociant amb l'Atlètic de Madrid o intentarà negociar amb l'Atlètic de Madrid per l'arribada de Julián. Operació completament independent, la de Adeyemi i la de Julián Álvarez, que ara mateix el Barça el vol igual i farà tot el que pugui perquè estigui a les ordres de Hansi Flick.
0: Qui més ha vist jugar en aquesta casa, Karim Adeyemi, ja sabeu que és el nostre expert en futbol internacional, Bruno Alemany. Què tal, Bruno? Bon dia.
2: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Creus que encerta el Barça escollint l'extrem alemany, escollint Karim Adeyemi?
2: Doncs sí, si s'acabés confirmant, em semblaria una incorporació interessant. Crec que és un bon davanter, un jugador rapidíssim, molt bo en la tècnica a l'hora de desmarcar-se, que té bon colpeig amb les dues cames, realment pot jugar qualsevol de les dues bandes i també com a davanter centre. És veritat que jo no el veig tant com a davanter de referència, però té moltes coses que el futbol de Hansi Flick li van molt bé. Aquesta capacitat per fer esforços, repetir esforços de màxima intensitat, la capacitat per desmarcar-se, la velocitat. Em sembla que hi ha moltes coses de Adeyemi que em quadren absolutament amb la idea de joc de Hansi Flick. Em sembla una mica estrany si el Barça no acaba fitxant cap davanter centre, que les possibles eleccions puguin ser només a partir d'ara Ferran, Adeyemi o Gordon, que són tres jugadors que poden jugar en aquesta posició, però segurament només en el cas de Ferran ara mateix és la seva posició ideal, però crec que és un jugador que pot acabar explotant, que no ho ha fet encara, però té només 24 anys i molt de potencial. Crec que és un futbolista molt, molt a tenir en compte perquè sempre ha tingut un gran potencial.
0: Un jugador jove, com en recorda ara el Bruno, amb aquests 24 anys, li falta un any de contracte amb el Borussia Dortmund i, com ens apuntava el Nil, doncs el Barça, que ja hauria acordat poder-lo fitxar per 5 temporades, tot acordat amb el jugador, ara en marxa la negociació entre els clubs, entre el Barça i el Borussia. Moltes gràcies, Bruno.
2: Molt bé, que vagi bé, una abraçada a tots.
0: Per poder atacar fitxatges com el de Karim Adeyemi, el que us podem explicar a SER Catalunya és que el Barça demanarà un nou crèdit de 210 milions d'euros per poder afrontar el mercat de fitxatges amb garanties. Adrià Soldevila, què tal? Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Quins són els detalls exactes d'aquest nou crèdit que demanarà el Barça?
3: Sí, ho has dit bé. Ha demanat un nou crèdit de 210 milions d'euros, que 105 d'aquests milions arribaran ara al mes de juliol i 105 ho faran al mes de novembre. Això no és un crèdit, diguem-ne, normal, sinó que és un avançament de diners pel que ha de cobrar el Barça de drets televisius d'aquests propers anys. És una mena d'hipoteca d'una sèrie de drets televisius. Uh-huh. El Barça els cobrarà abans i ho farà doncs, per fer front a fitxatges, segons ens han explicat fons del club, pel mercat. Ens diuen que s'ha de fitxar ara perquè pràcticament has de fer-ho ara per dues temporades perquè l'any vinent amb el retorn a Montjuïc es tornaran a reduir els ingressos i tornaran a estar accedits a Fair Play, per tant s'ha de fer ara, diguem-ne, com dos mercats en aquest mateix estiu. Això, recordar que va a banda del nou finançament del Camp Nou, és a dir, ja vam explicar que el Barça demanaria més diners per afrontar la reforma del Camp Nou perquè s'han esgotat i s'han de demanar més diners, doncs això va a banda, són 210 milions d'euros que van a banda. I ho has de demanar perquè tens tensions de tresoreria. El que ens expliquen és que com que portes també un retard important amb el Camp Nou i amb aquest retard no t'està generant al Camp Nou els ingressos previstos, llavors doncs estàs ja pagant també interessos i tornant al préstec, això genera tensions de tresoreria i s'ha de demanar aquest préstec de 210 milions d'euros per fer front a les operacions d'aquests propers mesos, sobretot pels fitxatges.
0: De les operacions dels propers mesos, perquè no inclouen a Gordo, no, Isolde, aquests 210 milions?
3: No, és una cosa ja que ja està passada, diguem-ne, és de l'exercici econòmic anterior. No entraria Gordon aquí perquè Gordon va entrar a l'exercici econòmic 25-26 i per tant doncs no entraria aquí.
0: i Nil, aquests 210 milions, a banda de poder atacar aquest fitxatge, com el de Karim Adeyemi, que hem explicat ara en aquests minuts, per qui més serien? Per qui, amb qui treballa el Barça?
1: Es fa complicat de dir, perquè a vegades amb els fitxatges es pot aplaçar, es poden pagar terminis, però clar, en principi hem de tenir en compte que en aquests 210 milions d'euros hi hauria d'entrar Karim Adeyemi, també João Cancelo, que és un altre dels futbolistes que el Barça té pràcticament tancats, evidentment la cirereta del pastís, que és qui vol el Barça, Julián Álvarez, i més enllà d'això, també m'ho ha explicat el que de jugues, el Barça continua atent a moltes situacions, com ha pogut donar-se ara de Karim Adeyemi, la d'un defensa central esquerrà, Hansi Flick va dir que no és la seva prioritat, però el Barça i Deco continuen restejant, i més si tenim en compte que, com explica en Solde, la temporada que ve serà més complicat fitxar, per tant, l'esquema més o menys podria anar amb Julián, Adeyemi, també, evidentment, João Cancelo, i a l'espera de que pugui aparèixer alguna situació més de mercat que el Barça li pugui interessar i pugui afrontar amb aquests diners.
0: Aquests 210 milions d'euros que demanaria el Barça per poder fitxar durant aquest mercat d'estiu, Solde, el dia en què el Barça ha fet públic un informe de l'agència internacional Morningstar DBRS, en el qual es certifica l'increment de l'endeutament del club, sobretot causat per aquest retard que parlàvem ara de les obres al Camp Nou, però és cert que aquest informe manté una bona perspectiva de futur econòmica pel Barça.
3: Sí, sí, sí. Diguem-ne que és, entre cometes, veure la llum al final del túnel. Encara ets dins del túnel, però vas veient la llum cap al final. Morningstar el que diu és que aquesta qualificació passa de positiva a estable, bàsicament perquè la reducció del deute que s'havia de fer s'ha anat endarrerint, sobretot a causa també dels retards en l'obra del Camp Nou. Avança Morningstar que hi haurà un augment del finançament en uns 300 milions, és allò que dèiem del nou finançament que ha de demanar el Barça, de l'augment del finançament, que Morningstar la calcula en 300 milions, nosaltres hem consultat i ens diuen que no està decidit que siguin 300 milions, poden ser més, també poden ser menys, tot i que és pràcticament descartable, que siguin menys, però que poden ser 300 o poden ser una altra xifra, i això doncs diu Morningstar que tot aquest crèdit que no s'ha tornat afableix el flux de caixa per retornar aquest deute. Això sí, el que dèiem, considera que aquesta situació ara mateix és temporal, es preveu una millora a partir del 2028, quan l'estadi estigui en ple funcionament, calculen que hi hauran aproximadament uns 1.200 milions d'ingressos al Barça, i evidentment ens recorda Morningstar en aquest informe que el Barça és una marca reconeguda a escala mundial, que té un posicionament molt fort a nivell comercial, una alta generació d'ingressos, i que evidentment aquestes fortaleses fan que el Barça doncs, pugui recuperar aquest deute a mig termini.
0: Doncs ja ho escolteu, ens ho expliquen l'Adrià Soldevila i el Nil Solà. Bona perspectiva econòmica a mig termini pel Barça, que aquest estiu demana un nou crèdit de 210 milions d'euros per poder afrontar aquest mercat de fitxatges d'estiu. Entre ells, el nom de Karim Adeyemi, que seria l'objectiu del Barça de les properes setmanes. Moltes gràcies, Solde. Gràcies, Nil.
3: Una abraçada, fins ara. Nosaltres.
4: El Mundial de Futbol, el Net i Juga.
0: Avui es juga el primer partit de quarts de final del Mundial entre França i Marroc. Demà serà el torn d'Espanya, que s'enfronta a Bèlgica amb l'objectiu de classificar-se per a la que serien les segones semifinals a la història d'Espanya. 12 i 18 a Catalunya, 3 i 18 a Los Angeles, a Califòrnia. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
5: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Avui serà, Santi, un dia de prèvia, amb roda de premsa del seleccionador, també d'alguns jugadors, però a les darreres hores també ha parlat un dels homes més en forma de l'equip de la Fuente.
5: Primer Dani Olmo, en roda de premsa, un dels millors jugadors de la selecció espanyola en aquest Mundial, que va parlar sobre la seva connexió especial amb Lamine Yamal.
6: La connexió que tengo con él es... Bueno, yo creo que se ve... dentro del campo, como nos entendemos, con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho. Si sigue a este nivel, que va a seguir y que va a mejorar, o sea que lo celebramos y seguro que el próximo partido pues, nos va a dar muchísimo más también.
5: Dani Olmo, que està convençut que l'equip només pensarà en Bèlgica, que no està pensant ja en les semifinals abans de superar els quarts de final, tot i que el rival segurament és més assequible que Portugal als vuitens de final, i que va treure la seva vena reivindicativa. Diu Dani Olmo que tota la seva carrera ha hagut de demostrar més que la resta.
6: Sí, yo creo que ha sido un poco siempre mi vida o mi carrera deportiva. Siempre he tenido que ir demostrando constantemente lo que soy, pero no es sin ningún problema. O sea, yo también pongo esa exigencia conmigo mismo y si alguien o hay alguna duda en algún momento, pues demostrarlo una vez más y como he hecho siempre, y ahora pues contento también de estar ayudando al equipo dentro del campo también.
5: Un Dani Olmo, el déu d'Espanya, que si no hi ha un canvi d'última hora a l'11, serà titular al partit contra Bèlgica.
0: Apunta titular Dani Olmo, que reivindica, i Santi, també hem pogut escoltar a les darreres hores a Lamine Yamal.
5: Sí, en una entrevista a Mundo Deportivo amb el Ferran Martínez, Lamine Yamal ha explicat que si no hem vist la millor versió de Lamine Yamal és perquè encara necessita agafar ritme.
7: Bueno, aparte de eso es seguir jugando. Llevaba casi dos meses parado y no es lo mismo que cuando llevaba siete partidos y yo jugando. Entonces, seguir tocando balón, seguir jugando, seguir sumando minutos y obviamente va a llegar ese partido.
5: Ho diu clar Lamine Yamal, que també ha deixat clar que li és igual les crítiques i el que es digui d'ell fora del terreny de joc, i que l'equip està amb moltíssimes ganes d'afrontar doncs un dels partits més importants de la història d'Espanya, perquè fixa't que si es superen els quarts de final serà la segona semifinal a la qual arriba Espanya a la història dels seus mundials. Es diu aviat, però està a les portes d'Espanya de tornar a fer història.
0: A les portes de tornar a fer història, veurem si amb el gran partit de Lamine Yamal en aquest Mundial, que reconeix el propi jugador que encara no ha arribat. Santi, ja saps que aquí al Que t'hi juga som molt fans de les teves batalletes. Explica'm algunes de les teves.
5: Doncs sí, mira, avui, com som a Los Angeles, com no pot ser d'una altra manera, us porto cap a Hollywood. And the Oscar goes to...

0: perquè hi va haver control sorpresa antidoping i després de fer-lo van anar els futbolistes i part de l'expedició de la selecció espanyola a veure el Passeig de la Fama, les lletres de Hollywood de la muntanya, vaja, el que es fa quan s'està a una ciutat com Los Angeles, que és una de les ciutats més glamuroses del planeta. I va cridar molt l'atenció que entre totes les estrelles que hi ha a la vorera del Passeig de la Fama, del Walk of Fame de Hollywood, hi ha una que està malmesa, que fins i tot està abonyegada, que s'han trencat el marbre, que està guixada, que té insults, que té escrits contra la persona d'aquesta estrella. Sabeu qui és? No podia ser un altre. Donald Trump.
1: Doncs ara que penso tampoc és massa sorpresa. I el que no ens ha explicat el Santi és que ell també ha anat a fer-se la foto amb les lletres de Hollywood. L'hem vist amb tot l'equip de la Cadena Ser, amb l'Anton Meana, amb el Javier Raez fent una mica de turisme, clar que sí, que porten un mes al Mundial i també va haver una mica de pausa. Gràcies, Santi. Tornem demà.

0: Això des de Califòrnia, perquè aquí a Barcelona, aquest migdia, Anna Palet, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia, Elena.
0: El Barça ha presentat la renovació del tècnic del femení, Pere Romeu, fins al 2028.
1: Sí, l'ha signat Pere Romeu aquest matí, fa poc més d'una hora, a les oficines del club aquí al costat del Camp Nou, amb el president Laporta. Pere Romeu renova fins al 2028, són dues temporades més per un tècnic que ve de guanyar-ho tot aquesta temporada, Champions inclosa, però que ha viscut també la sortida de quatre jugadores importants. De fet, ahir ja es va presentar Alexia Putellas amb el seu nou club, al London City, després en parlarem, però de cara al mercat de fitxatges, un dels temes dels quals ha parlat Pere Romeu, ha dit que tanca la porta a més sortides i, en canvi, l'obre a fitxatges, sobretot en la línia defensiva i a l'atac.
2: Crec i confio cegament en que no hi haurà més sortides de l'equip, i això és el que tots desitgem. I respecte a incorporacions, doncs una mica el que ha marxat, les posicions que marxen, com reincorporar-les, no? Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp crec que ja tenim molta futbolista. Per tant, crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva, d'intentar portar futbolistes que ens segueixin mantenint aquest to competitiu que tant desitgem, i que en això clarament estem, i portar una taca més en recanvi de salma.
1: Per tant, fitxatges a la línia defensiva i a l'atac, és el que demana Pere Romeu a la direcció esportiva. També ha dit que Caroline Graham Hansen i Marta Torrejón estan renovades, tot i que el procés de signar el contracte s'està allargant. La veritat, estem ja a primera setmana de juliol i encara no s'ha fet oficial les seves renovacions, però en aquest sentit Pere Romeu ha donat calma amb la situació i creu, sobretot, que de cara a la pròxima temporada serà molt important que les jugadores que han quedat a l'equip facin un pas endavant, i que és conscient que li haurà de demanar molta responsabilitat a jugadores molt joves.
0: Doncs veurem què depara en aquestes dues properes temporades en les que Pere Romeu seguirà com a mínim liderant el Barça. De fet, Anna, Caroline Graham Hansen ens explicava aquí a Ser Catalunya, el llapis de memòria amb el Jordi Manau fa uns dies, que ella, amb això de liderar l'equip, que també ens destacava també la Catacoll, no?, a Patrick Guijarro, que l'assenyalaven a ella com la capitana, encara que no sigui la primera, la que haurà de liderar aquesta nova generació de futbolistes.
1: Sí, de fet, mira, jo li he preguntat per Patrick Guijarro a Pere Romeu, i ell m'ha respost que Patrick ja porta temps liderant l'equip, fent-ho d'una manera silenciosa, d'una manera força invisible, però aquest any haurà de donar un pas endavant, sobretot en el que seria més el parlar, el de donar la cara en tot el tema quan, per exemple, pugui haver-hi alguna derrota o moments complicats, però futbolistes com Vicky López, com Clara Serra Jordi, serà qui se'ls demanarà, doncs, que agafin un rol que en condicions diferents segurament no ho haurien de fer, però les baixes són importants i, per tant, liderar amb les noves generacions és el que li toca al Barça femení de Pere Romeu.
0: Una de les baixes és, com deia l'Anna, la d'Alexia Putellas, ja nova jugadora del London City. Després ens ho expliques, Anna, no marxis, aguanta, que ara hem de repassar l'actualitat. Abans, suposo que el president Laporta deu haver anat amb Pere Romeu, jo crec, a celebrar-ho.
3: Escolta, si em permets un moment, he de parlar de la millor arrosseria de la Barceloneta, que és el Menar 75, que és aquesta terrassa espectacular a l'aire lliure, amb amics o familiars que pots anar-hi i estar de conya, fer un arròs cuinat d'aquests que et fan a la vista, que hi ha 19 varietats de paella diferent. Oh, des dels clàssics com els caldosos de llevàntol fins a més innovadors com el de popa a la gallega o el de magret d'ànec. Oh, Menar 75! És més que una arrosseria, és una experiència. Més informació a menar75.es. Marta!
4: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Martí Junca, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, Elena.
0: Avui al Mundial, primer partit dels quarts de final, França-Marroc.
5: Revalidació de la semifinal del Mundial del 2022 i un partit que va amb cua pels incidents que podria provocar, sobretot a París. Recordar que aquell 2022 hi va haver 167 detinguts. Andrés Onrubia, company de la Cera a la capital francesa, explica que s'ha establert un dispositiu policial per blindar la ciutat, prohibint el material pirotècnic i els focs artificials. Un partit envoltat també per un altre aspecte extrafutbolístic: els comentaris racistes de la senadora paraguaia Celeste Amarilla Kylian Mbappé, que segons Deschamps està bé.
6: Kylian está bien a nivel mental, es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, pero Kylian está bien como todo el grupo, listo para mañana.
0: Més enllà del Mundial, Martí, també hi ha una altra competició a nivell internacional, a nivell de seleccions en marxa, és l'Europeu Sub-19.
5: Sí, és notícia perquè Espanya s'ha plantat a la final seguint els passos al Mundial de moment de l'absoluta, sense encaixar cap gol. Aquesta nit 3-0 contra Croàcia amb gol de Xavi Espart.
0: El Girona fa oficial el tercer fitxatge de la temporada.
5: Es tracta del migcampista del Burgos, Ivan Morante, que arriba lliure. El jugador de León destaca aquestes com les seves principals qualitats.
7: Creo que soy un jugador que destaca a nivel ofensivo, sobre todo en el juego con pelota, pero también en, sobre todo en estos últimos años he incorporado aspectos defensivos que no tenía antes. El año pasado al final estuve en el equipo menos goleado de la categoría y gracias al cuerpo técnico que tuve creo que mejoré mucho en todos esos aspectos.
5: També a segona, el Sabadell oficialitza Yanis Rahmani, davanter procedent del Cartagena, amb quasi 180 partits a la categoria.
0: En bàsquet, Isaac Nogués torna al Joventut.
5: L'escorta que fins ara era València Bàsquet torna a casa a Badalona, on s'havia format fins als 19 anys i firma per dues temporades.
0: I al Tour, el nostre tècnic Willy Arnal ho celebra enormement. Avui hi ha Tourmalet.
5: Una de les etapes més mítiques, quasi 190 quilòmetres i més de 4.000 metres de desnivell. Traen es manté líder amb Pogacar i Vingegaard a 7 minuts i 53 de distància.
0: Gràcies, Martí.
5: Adeu.
4: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, ¿qué tal? Molt bon dia.
8: Hola, buenos días, Elena. Otra historia. Ese es el título de la portada del diario L'Equipe para ilustrar la información del Francia-Marruecos que abre esta noche los cuartos de final de la Copa del Mundo. Después del combate eléctrico contra Paraguay, la Francia se reencuentra con Marruecos, un equipo ya hecho que conoce muy bien después de haberlo eliminado en las semifinales del Mundial 2022 por 2-0. Se lee en este diario. Un gran duelo entre amigos para buscar una plaza en las semifinales, sostiene Le Parisien. Les Bleus, de verdad, se ponen manos a la obra, escribe Le Figaro. Kylian Mbappé, un líder comprometido dentro y fuera del campo durante el Mundial. Un patrón. Su altruismo contrasta notablemente con las críticas a su supuesto individualismo, escribe Alexandre Lemaire desde Boston para el diario francés Le Monde.
0: Gràcies, Marcos. Aquest França-Marroc que arrenca a les 10 del vespre. Ja sabeu que podreu seguir aquest partit, com sempre, al Carrusel Deportiu aquí a la SER. I a SER, ara ens fas de saissor, ja ens estem acostumant, quasi aquesta absència del Xavi, el que trobem molt a faltar, però que ara està de vacances, content, a Calella. I avui què és el que ens destaques, a SER?
9: Doncs avui us destaco les audiències dels Estats Units, perquè els Estats Units van quedar eliminats del Mundial amb una golejada dura contra Bèlgica, 1-4 a Seattle, que va tancar el somni dels anfitrions. Però la notícia curiosa és que mentre l'equip de Pochettino s'enfonsava al camp, el futbol feia història a la televisió nord-americana. Més de 30 milions d'espectadors van seguir el partit per la Fox, amb un pic de gairebé 37, en el que ja és el partit de futbol més vist de la història dels Estats Units. Per posar un context, les xifres van superar les dades de les últimes finals de l'NBA, entre els New York Knicks i els San Antonio Spurs, que van tenir una mitjana de 20,6 milions d'espectadors, en el que és un altre senyal de com el que ells diuen el soccer està creixent als Estats Units.
0: I això que tampoc va ser un partit igualat, que va ser una golejada de Bèlgica. Gràcies, Asier.
4: Ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
11: Arroba que t'hi jugues.
0: Laia Pujals, què tal? Molt bon dia.
12: Què tal? Bon dia, Elena.
0: Estan animats avui els oients del Que t'hi jugues?
12: Segueixen molt preocupats per qui fitxem a davant de tot. En David diu que falta un nou urgentment i que Julián està sobrevalorat i que no ho veu clar. I en Roberto demana que es pronunciïn tots ells. Aviam qui veuen com a nou. Ell proposa que si ha de ser espanyol sigui Oyarzábal i que si ha de ser estranger que sigui Muriqi. I creu que Julián no està destacant al Mundial i que no ens hem de gastar 100 milions. I un altre gent li contesta que, des de la seva ignorància, Mikel Oyarzábal no sent que sigui el que hem de fitxar per la posició de nou. Per tant, continua la preocupació sobre qui fitxem.
0: Hi ha divisió entre els oients que ens seguiu al YouTube del Què t'hi jugues. 12 i 32, seguim endavant.
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Plaquer.
13: Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor. I avui estic plena d'amor. El que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
4: Què t'hi jugues?
0: A Així sonava l'adeu d'Alexia Putellas del Barça després de 14 temporades. I Anna Palet, segueixes per aquí?
1: Hola, què tal? Sí, per aquí segueixo.
0: Ahir es va fer estrany veure-la amb una altra samarreta, però ja va ser presentada com a nova jugadora del London City, això sí, amb un acte a Nova York.
1: Sí, ens haurem d'anar acostumant a veure Alexia Putellas vestida de blau cel i no de blaugrana, que era el que havíem vist tota la vida. De fet, és que és la primera vegada que Alexia jugarà fora d'Espanya, que també es farà molt estrany de veure. I aquesta presentació amb el London City va ser en un acte molt ambiciós a Manhattan, a Nova York, i les protagonistes van ser, evidentment, la jugadora, Alexia, però també la propietària del seu nou club, Michelle Kang, amb qui va compartir una conversa llarga i distesa. Recordem que Michelle Kang també és propietària de l'Olympique de Lió, entre d'altres, que ha signat Alexia per les pròximes 3 temporades i que de moment, segur no jugarà contra el Barça perquè el London City no està classificat per la Champions. Però això, atenció, no preocupa Alexia el fet de no jugar competició europea, perquè el que vol és competir cada cap de setmana.
14: En la meva opinió, la Lliga Anglesa està fent un pas endavant. Per mi és la Lliga més competitiva i has de donar el teu 100% partit rere partit. A jugadores que som competitives ens encanta això. Això va ser un dels motius de la meva decisió.
1: És una mala notícia que una jugadora, una icona com Alexia, doncs busqui competitivitat fora de la Lliga Espanyola, fora de la Lliga F. I com s'ha cuinat, és el que es pregunta molta gent, aquest fitxatge. Ahir vam veure molta complicitat entre Michelle Kang i Alexia Putellas. Doncs ens hem de situar el 2022 a Miami en un sopar que comparteixen la jugadora i la propietària en aquell moment de l'Olympique de Lió.
14: Vull explicar que ens vam trobar fa 4 anys, abans que ella comencés tots aquests projectes. Ella volia saber què era important per les jugadores i després d'aquesta conversa em va dir: tinc aquest projecte en ment. Després jo vaig estar pendent de si tot el que ella deia passava. Per mi això va ser un gran punt, perquè no eren només paraules, eren fets. It's
1: facts. Doncs ara ja amb Alexia Putellas presentada com a nova jugadora del London City, ens haurem d'acostumar a veure-la jugant de moment a la Lliga Anglesa i qui sap si en un futur, no com a mínim aquesta pròxima temporada, enfrontant-se contra el Barça.
0: Deies ara, parlaves Anna, d'aquesta empresària nascuda a Corea, formada als Estats Units, Michelle Kang, que ahir, propietària del London City, ahir deia, em feia gràcia perquè deia, quan li donaven pas a l'acte aquest de presentació d'Alexia Putellas, deia: deixeu-me gaudir d'aquest moment, no? Com abans de començar a parlar d'aquesta imatge, després de deies ara 4 anys d'haver parlat amb ella per primera vegada, de poder-la tenir allà asseguda ja com a nova jugadora d'una de les seves franquícies, que és el London City. D'on surt, Anna, exactament aquest equip?
1: Doncs el London City, que entenc que pel públic general sigui poc conegut, és un equip que es crea el 2019, per tant, pràcticament no té història, que això pel que ens han explicat doncs era també un fet que va sumar positivament a la decisió d'Alexia, perquè tampoc es volia vincular amb una gran marca, amb un gran club, com per exemple podria haver sigut l'Arsenal. Es crea el London City el 2019 i el 2023 és quan l'adquireix Michelle Kang, quan el suma al seu conglomerat de clubs, i en una temporada, només en una temporada, aconsegueix l'ascens a primera divisió anglesa, això sí, amb unes pèrdues properes als 10 milions d'euros, per tant, wow. Ja veiem que el cop de talonari no és un problema per Michelle Kang, que té uns objectius, els té a curt termini, i per tant, doncs, tots els recursos que calgui destinar per aconseguir aquests objectius ho farà. I ara el London City, doncs, en aquesta primera temporada que ha viscut a primera divisió, ha quedat 6è classificat, però estan fent un equip que, sens dubte, apunta a poder ser un dels clubs candidats a guanyar la Lliga Anglesa ja aquesta propera temporada, en concret amb Alexia Putellas com a principal estrella.
0: Sense cap mena de dubte, Anna, Alexia Putellas ha estat la cirereta del pastís per Michelle Kang, que porta molt de temps fixant-se amb el Barça. De fet, són molts els professionals, no només jugadores, que ha fitxat per treballar pels seus clubs.
1: Sí, mira, prop d'una vintena, si fem el recompte, és una barbaritat. Michelle Kang, doncs, ha vist com al Barça hi havia un model d'èxit, ho ha vist a les seves pròpies carns, perquè ja són dues finals que el Barça li ha guanyat al Lió de la Champions, i ha volgut replicar d'alguna manera aquest model guanyador, no només doncs, copiant certs mètodes, sinó directament fitxant els seus professionals. Per exemple, Jonathan Giraldez, quan el va fitxar primer pel Washington Spirit, però ara ja a l'Olympique de Lió, també amb la figura de Markel Daniel Zubizarreta, que és molt important dins del grup perquè, diguem-ne, que és el director esportiu de tots els clubs. Cada club doncs, té després els seus professionals, però Markel Zubizarreta, qui va ser l'arquitecte d'aquest Barça guanyador durant 8 temporades, ara treballa per Michel Kang i treballa com a supervisor de tots els clubs. A l'Olympique de Lió hi ha jugadores exblaugranes com Ingrid Engen, al London també, l'última Alexia Putellas, s'hi sumarà Mapi León, però és que ja hi havia Jana Fernández, Lucía Corrales i Maria Pérez, i també doncs, hi ha professionals d'altres àmbits, com pot ser Gonzalo Rodríguez, aquí era delegat del Barça, ara és el general manager del London City, també ha fitxat professionals en l'àmbit de l'scouting, com Daniel Sánchez, en l'àmbit del Big Data, com Raúl Peláez o Arnau Turk, i també gent de l'estaf tècnic, sobretot a l'Olympique de Lió, on Jonathan Giraldez es va endur a Toni Gordo, Andrés González o Sergi Uclés, entre d'altres. Per tant, és un projecte, el de Michel Kang, que té molt accent blaugrana.
0: Molt i molt, més d'una vintena de professionals, com deia, com en recordava ara l'Anna. I per entendre millor aquesta manera de treballar de l'empresa de Michel Kang, has parlat amb un entrenador català que hi forma part del grup.
1: Sí, és l'Adrià González, ell va ser entrenador de l'Espanyol fins que Jonathan Giraldez el va trucar per unir-se amb ell a l'aventura de Washington Spirit, i quan Jonathan va marxar al Lyon, doncs des d'aquell moment ja l'Adrià està com a primer entrenador del Washington. Ens explica com és Michel Kang en les distàncies curtes.
15: Costa trobar temps per estar amb ella, perquè és una persona que la veritat que no sé com s'ho fa. Està tot arreu, amb molts projectes, amb una mentalitat de canvi, de sempre d'anar per davant, no? De ser pionera a l'hora de provocar canvis, en aquest sentit, en el món de l'esport femení. Sento que vol deixar la seva impremta de dir, hòstia, el dia de demà he pogut construir alguna cosa diferent, he pogut canviar. És una persona, jo crec que revolucionària, que sempre doncs, vol el millor per les esportistes. És un referent i també una inspiració.
1: Adrián González, tècnic del Washington Spirit, club del qual forma part de la propietat de Michel Kang, parlant d'ella com a referent i com una persona revolucionària, i també ens explica com conviuen tres clubs al final tan diferents com són el Lyon a França, el London a Anglaterra i el Washington Spirit als Estats Units en un mateix conglomerat.
15: Per exemple, veiem el London City, que al final és un equip nou, que en construcció és un projecte que necessitarà temps. Lyon, doncs, estem parlant de probablement, si no el millor, un dels millors equips de futbol femení per història, per passat, per present. I aquí, doncs, un club, no diria nou, però amb un projecte molt ambiciós. I jo crec que cada club té una mica la seva idiosincràsia, no? Però evidentment que la idea és seguir creixent. Això seria una pregunta per Michel, però jo estic segur que ell ja vol continuar creixent, expandint aquesta idea també a diferents mercats, diferents països i ser un referent.
1: Ens queda clar amb el fitxatge d'Alexia Putellas que Michel Kang vol fer créixer els seus projectes, i això ja serà un tema que parlarem al futur, però si tot avança com sembla i acaba el London City classificant-se per la Champions, des de la UEFA deixen clar que no podran competir tant Lyon com London City a la Champions mentre Michel Kang continuï sent la propietària amb plens poders a tots dos clubs. Per tant, tot sembla indicar que arribarem a un moment on la surcoreana haurà de triar entre el club francès o el club anglès quan tots dos estiguin classificats per la Champions.
0: Això serà en un futur. Gràcies, Anna, per aquesta radiografia que ens has fet de Michel Kang i de la seva faceta empresarial, que s'ha fixat molt en el Barça. S'han dut a més d'una vintena de professionals durant tots aquests anys pels seus diferents clubs. La última, segurament el peix més gros, segurament no, el peix més gros, que és Alexia Putellas. Moltes gràcies, Anna.
1: Una abraçada, adeu.
0: I Alexia Sier podrà celebrar-ho també a Can Lampazas.
9: Doncs sí, perquè si busques el restaurant de cuina gallega de referència a Barcelona, ja saps on has d'anar, no, Helena?
0: Home, i tant, allà.
9: Exacte, allà, a Can Lampazas. Can Rosa Gallega cuita amb carbó d'alzina, peixos salvatges, pop en caldeiro, en fi, tota l'essència de Galícia al teu plat. Se m'està fent la boca aigua només de pensar-hi. I no t'ho perdis, perquè també tenen menú executiu a només 27,5 €, de debò. Can Lampazas, cuina gallega de veritat, al cor de Barcelona. Al carrer Buenos Aires, número 2, i a canlampazasbuenosaires.com.
4: Què t'hi jugues?
0: Bé, 12:47, marxem ara fins a Cornellà perquè l'Espanyol ha fet aquest matí el primer entrenament de la temporada. Andrea de la Torre, què tal? Molt bon dia.
16: Hola, bon dia, Elena.
0: I en pocs minuts presenta el tercer fitxatge de l'estiu. El pivot brasiler Gabriel Moscardo arriba cedit pel PSG. Escoltarem demà, recuperarem les seves declaracions al Que t'hi jugues, perquè ja sabeu que a la una serà el torn d'escoltar les propostes o els projectes guanyadors d'aquesta setena edició dels Premis Idea Ràdio que organitzem aquí a SER Catalunya. Això serà a partir de la una amb la Marina Fernández, però com deia Andrea, l'Espanyol tanca avui una setmana de molta activitat amb la presentació de Moscardo. Monchi va prometre una renovació de totes les línies de l'equip i de moment va per feina el gadità.
16: Doncs sí, aquesta setmana ha estat especialment moguda aquí a Camp de l'Espanyol. Aquest matí l'Espanyol ha completat el primer entrenament de la temporada. Mentrestant, el club continua accelerant el que és la planificació de la plantilla. El primer reforç presentat dimarts va ser Àlex Calatrava, que és un jugador de 26 anys que pot jugar tant d'extrem com de mitja punta, tot i que ell mateix ha deixat caure que se sent molt més còmode jugant per dins. Així parlava Monchi sobre el català.
17: El caso de Alex reúne todo aquello que Manolo quería para esa posición, ¿no? Era un objeto de deseo ya desde antes de que yo llegara. Tiene calidad, último pase, gol, llegada, nos va a dar frescura. Castellón, en las dos temporadas que ha militado allí, ha sido fulgurante y, bueno, yo, si es capaz de repetir lo que hizo el año pasado en Castellón, pues yo creo que todos nos daríamos con un canto en los dientes.
16: El segon fitxatge és Q Harman, com ha volgut que li diguem, lateral esquerre de 24 anys, format al Feyenoord, que arriba cedit pel Burnley per ocupar el lloc que deixa Carlos Romero, una responsabilitat molt gran, i Monchi el defineix així.
17: Luego del rendimiento que Carlos ha dado aquí en el Real Club Deportivo Español, era una prioridad importante y fundamental tener un repuesto de garantía y sobre todo en tiempo, ¿no? Para que Manolo y su grupo técnico pudiera trabajar con él desde el primer momento. Y sí, fue una de las obsesiones que tuvimos desde el primer momento, desde que empezamos la planificación. Era el primer nombre encima de la mesa cuando por parte de la dirección deportiva.
16: André, digan.
0: Andrea, no, t'anava a preguntar que és veritat que ara l'Espanyol es troba en una situació de tenir moltes fitxes a la primera plantilla, és a dir, que ara és el torn de les sortides per poder seguir fent més fitxatges per part de Monchi.
16: Correcte, o sigui, avui amb la presentació de Gabriel Moscardo, aquests tres fitxatges deixen l'Espanyol amb 28 fitxes, que és una xifra bastant elevada. Monchi està complint el que va dir, que era reforçar com a mínim incorporar un jugador per línia. Tot i això, la previsió continua sent que fitxi fins a 6-8 jugadors durant el mercat. Monchi avui compareixerà per explicar-nos una mica aquesta planificació, però s'han de deixar sortir jugadors perquè puguin entrar de nous.
0: Una d'aquestes incorporacions que deies, Harman, que no hem pogut escoltar la declaració del neerlandès, Andrea.
16: Exacte, Harman parlava així de lo content que està d'estar aquí a Barcelona i lo bé, o sigui, se sent molt identificat amb com els pericos senten l'Espanyol.
18: Crec que encaixa bé amb la meva manera de jugar i que la meva experiència a la Premier la puc traslladar aquí per a ser encara millor. I el que m'ha convençut també és que crec que és una molt bona ciutat. No sé si coneixeu Burnley, però Barcelona és una ciutat una mica més bonica que Burnley. I al final la vida és més que només futbol.
16: Doncs Harman feia aquesta petita broma sobre la ciutat de Burnley i deia que a Barcelona li ha agradat molt més. I també, per recollir una mica el com està la plantilla, s'ha oficialitat també la renovació de Fortuño, que sembla que sortirà cedit, i hi ha un nom que li agrada molt al que és la direcció esportiva de l'Espanyol, que és el de Víctor Sigankov, que si tot avança i l'operació s'encarrila, doncs ho veurien amb molt bons ulls des d'aquí.
0: Doncs veurem si finalment Monchi aconsegueix tancar la incorporació de Sigankov, que sabem que és una de les prioritats pel cos tècnic de l'Espanyol. Ens explicava ahir el Nil Solà que és el jugador que encara no s'ha incorporat a la pretemporada del Girona, té diferents propostes, veurem on acaba Víctor Sigankov. Andrea, no marxis, que ara de seguida tornem amb tu.
4: Que t'hi jugues.
0: Arnau Santero, què tal? Molt bon
19: dia.
0: Què
19: tal, Elena? Bon dia.
0: En les últimes, amb l'Arnau i l'Andrea, parlarem ara de l'estat del futbol català, perquè és cert que hem tingut l'ascens del Sabadell en les últimes setmanes. També parlàvem de l'informe de la Cambra de Comerç que situava el món del futbol amb uns 1.500 milions que generaven aquí a l'àrea de Barcelona, però Arnau, sembla que no tot és tan bonic com senyalen aquests titulars, no?
18: Exacte. Si analitzem aquests fets amb una miqueta de perspectiva, tots aquests èxits que has parlat, i mirem les últimes dades de la Reial Federació Espanyola de Futbol, ens trobem que a Espanya en total hi ha 1.044.789 llicències de jugadors. D'aquestes, 161.000, perdó, és a dir, un 15% de les llicències són a Catalunya. Però, tot i que això la posa com la segona comunitat autònoma amb més jugadors federats, no està ni entre les quatre que més equips aporta a primera i segona divisió.
0: I com s'aplica això al dia a dia de la competició, Arnau? És coherent? Són coherents aquestes dues xifres?
18: Doncs la resposta curta és que no. Aquest any només hi havia 3 clubs catalans a les categories professionals, el Barça, el Girona i l'Espanyol, cosa que només representa un 7% dels equips. Ara sí que és veritat que amb l'ascens del Sabadell aquesta xifra millora una mica, arriba al 9%, però queda encara molt lluny d'aquest 15% que representen les llicències. Perquè ens fem la idea, per igualar les xifres entre llicències de jugadors i d'equips, Catalunya hauria de tenir entre 6,3 equips de primera i segona divisió, és a dir, com a mínim 6, faltarien encara 2.
0: I si ho posem en comparativa, si ho comparem, per exemple, amb altres comunitats, Arnau?
18: Doncs mira, Andalusia és la comunitat autònoma amb més llicències, però té pràcticament les mateixes que Catalunya, són 170.000, o sigui que equivalen a un 16%. Els andalusos, però, compten amb 7 equips entre primera i segona divisió, o sigui que sí que igualen les ràtios, les superen per una miqueta, de fet, i és un tema molt habitual en la majoria de comunitats autònomes, com per exemple Madrid o Galícia, i fins i tot en alguns casos hi ha comunitats que tenen més percentatge encara d'equips professionals que de llicència, com el País Basc, per exemple, que té un 6,9% de les llicències i 5 equips professionals, que equivalen a un 12%, és a dir, que gairebé el doble d'equips que de jugadors.
0: Doncs ja ho sentiu, fins al 9% dels equips entre primera i segona la temporada vinent, amb Barça, Girona, Espanyol i Sabadell, representaran el 9%, perdó, dels equips de primera i segona són Barça, Girona, Espanyol i Sabadell, però està lluny d'equiparar-se al 15% de les llicències que té Catalunya respecte a la resta d'Espanya. És a dir, que en el mapa l'única comunitat autònoma amb un ratio negatiu de més del 5% és Catalunya. I això, Andrea, segueixes encara per aquí amb nosaltres, això no és una estadística aïllada, ja que es reforça molt si ens centrem en l'àmbit arbitral.
16: Doncs sí, la comparació d'àrbitres catalans amb altres comunitats autònomes també és bastant reveladora. Andalusia tindrà 7 àrbitres entre primera i segona, el País Basc en tindrà 6, la Comunitat Valenciana o Múrcia 4 cadascuna, i comunitats amb molta menys població i menys pes futbolístic, com per exemple Extremadura, que no té equips del futbol professional, també té més representació que Catalunya. Per posar aquesta dada en context, actualment a primera divisió hi ha 20 àrbitres principals, però només un és català, Víctor García Verdura. A segona divisió la situació és encara més extrema, hi ha 22 àrbitres i fins fa unes setmanes no hi havia cap català. Aquesta xifra canviarà gràcies a l'ascens del tarragoní Gonzalo Romero Freixas, que la temporada vinent debutarà a la categoria, i amb ell Catalunya passarà a tenir un representant a segona divisió. Tot això es trasllada amb un 4,7% d'àrbitres catalans d'un total de 42 àrbitres entre primera i segona divisió. I si ens fixem en els assistents, les xifres continuen sent molt baixes. A primera hi ha 40 assistents i només un és català, i a segona hi haurà 6 assistents catalans dels 44 totals. Per tant, la suma resulta en 7 catalans de 84, un 8,3%. Per entendre per què passa això, hem parlat amb Xavi Moreno, president del Comitè Tècnic d'Àrbitres Català. Ell assegura que no és una qüestió de manca de nivell, sinó de sort i saber trobar el moment oportú per saber destacar.
19: Llicències de futbolistes hi ha 200.000, aleshores dius, bueno, i per què només hi ha dos equips a primera? Doncs perquè és una competició esportiva i no és una qüestió de nombres de llicències, sinó de, bueno, de talent, de sort, o de competició, de tenir l'oportunitat de demostrar que ho fas bé en el moment oportú, i tant si tens 2.000 àrbits com tenim nosaltres, com si tens, jo que sé, 200 com a La Rioja, el que ho fa millor i el que li surt millor la competició, doncs és el que hi ha.
16: A més, ens explica que és una qüestió de ratxes, que de la Federació Catalana forma els àrbitres, però que després és la Reial Federació Espanyola de Futbol qui acaba escollint quins promocionen.
19: Teníem 3 àrbits a primera divisió de 20. Això no havia passat mai a la història. Això són ratxes. Segona ref tenim molts àrbits, a primera ref tenim molts àrbits, i d'aquí ja depenen del CTA de la ref, i si no acaben de fer el salt, nosaltres els hem format per on han d'estar. Si llavors no els acaba de comprar o descendir, és un tema que ja no depèn de nosaltres.
16: Un dels grans noms de l'arbitratge català, com ja hem dit, és Víctor García Verdura. Amb només 31 anys acumula ja dues temporades de primera divisió. Aquesta temporada ha dirigit, entre molts altres partits, el derbi entre l'Espanyol i el Barça, on va fer precisament una actuació molt bona. I s'ha confirmat que a partir de la temporada vinent serà àrbitre internacional. De fet, molts pocs catalans han arribat a aquesta distinció al llarg de la història. Per exemple, tenim a Enriquez Negreira o més recentment a Estrada Fernández. Tot i això, Helena, com ja hem escoltat, des de l'arbitratge català insisteixen que és una qüestió de cicles i que continuaran treballant per millorar aquestes dades. De moment, l'ascens de Gonzalo Romero és una bona notícia, però les dades continuen mostrant una realitat clara. Catalunya és una de les grans potències de futbol espanyol en clubs i llicències, però aquesta força no es reflecteix, almenys de moment, en el nombre d'àrbitres que arriben al futbol professional.
0: Gràcies, Andrea. Ja ho sentiu, només un àrbitre català dels 20 de primera i només un dels 22 que hi haurà a segona. Gràcies a Arnau Santero i Andrea de la Torre per aquest informe que ens heu fet, aquesta radiografia de les llicències i l'arbitratge a Catalunya. Ens queden 4 minuts de programa. Jo crec que avui sí que toca.
20: Primer, records el tio Faja.
21: Como la de contra todos. Al trabuco. Al trabuco.
20: El tio Faja. Gràcies.
0: Ja sabeu que el tio Faja el tindreu demà divendres a partir de les 9 del vespre per seguir aquest Espanya-Bèlgica junt amb el Cristóbal Chacén, el Gonzalo Álvarez, i farem un especial de la taverna des d'allà per seguir el partit de quarts de final entre Espanya i Bèlgica. Si voleu descarregar-vos la vostra entrada, només heu d'entrar a casinobarcelona.com per acompanyar-los. Javi, què tal? Bon dia.
22: No puedo deciros nada. Yo creo ya que mi vida es un experimento psiquiátrico.
0: ¿Cómo te va lo de esta semana?
22: Bueno, ahora soy flamenco, como Puigdemont y Diego el Cigala.
0: Eso,
22: es acojonante.
0: Eres un hombre de extremos y te has ido precisamente a los dos extremos.
22: No, si no es de extremos, ya es que mi cerebro es el Dragon Khan. Es que me voy a volver loco. O sea, es acojonante esto. He pensado hacer un concurso que es apadrinar un oyente, que venga un oyente un par de días conmigo. O sea, es que lo mío no se puede explicar cerebralmente hablando.
0: Y Javi, ¿cómo ves el partido entre Marruecos? Ay, entre Marruecos, iba a decir que ¿cómo ves el partido entre España y Bélgica y a quién te pides para semifinales? ¿Qué te gustaría convertirte, en francés o en marroquí?
22: ¿Cómo hurgas en la llaga, Helena? Me lo ponen muy difícil.
0: Primero, primero que ganen a Bélgica, eso para empezar.
22: Primero que gane Bélgica, después que mis muchachos vuelvan frescos a casa, cuanto antes mejor, y después el derbi entre Francia y Marruecos van a ser las fallas, da igual quién gane. Yo es que quiero que gane mi musa, yo quiero que gane Lionel Messi y que se retire por todo lo alto, con una narración de Lluís Flaqué, con la carótida como una cuerda de pozo. O sea, es que ese es mi sueño. Yo es que ya está, yo quiero ya coronar a ese muchacho, que se retire Lluís Flaqué también, y que mi recuerdo futbolístico sea ese.
0: ¿Qué sentiste, Javi, al verlo llorar de alegría de esa manera en el último partido, hace un par de días?
22: Bueno, yo es que no lo vi mucho porque estaba llorando yo también. O sea, lo vi nublado, pero es que ya está bien, hay que rendirse. Si da igual del equipo que seas. Es el cómo, el cuánto, el cuándo, ya está. Si lo que me dice mucha gente mayor, abrir bien los ojos, disfrutar de este muchacho, seáis del equipo que seáis, porque cuando este muchacho se retire no vamos a volver a ver jamás, y te hablo de gente que ha visto a Kubala, a Di Stéfano, a Cruyff, a Maradona, ha dicho jamás vais a volver a ver a una máquina de precisión como este de fulano.
0: Sí, sí, sorprendiendo hasta con 39 años.
22: Bueno, estoy sorprendiendo yo con 50 y algo, pues imagínate, no dejo de
0: sorprenderme. ¿Cuántos mundiales llevas tú, Javi, de los tuyos?
22: Bueno, yo he narrado 8 Super Bowls y me tratáis como un cualquiera. Ah, y he corrido una maratón de estas de Barcelona y me tratáis como un cualquiera porque ya no respetáis a vuestros mitos.
0: Eso nunca. Mira, hoy pones el broche de oro al que te jugas y mañana también te esperamos, para la previa del España-Bélgica.
22: Venga, esto no va a acabar bien.
0: No, desde luego que no. Nosaltres, venga. Gràcies, Javi. Nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que aquesta nit, quarts de final entre França i Marroc, el podreu seguir al Carrusel Deportivo de la cadena SER. A les 10 de la nit és aquest partit. Nosaltres acabem aquí avui el Que t'hi jugues, perquè ara, a partir de la 1, podreu escoltar dos dels projectes guanyadors dels Premis Idea Ràdio que organitza Ràdio Barcelona. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens retrobem demà a les 12. Adeu!

0: cadena Ser i Ser Catalunya, Premis Idea Ràdio 2026.
1: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Diego i Marina Fernández presenten els projectes guanyadors dels Idea Ràdio 2026.
1: Què tal? Benvinguts a aquest programa especial de Ser Catalunya. Normalment aquesta és la segona hora del Què t'hi jugues, però avui tindrem l'oportunitat

0: continuïtat durant tota la programació d'estiu, però és que, a més, el guanyador pot cursar un màster a la Facultat de Comunicació Blanquerna, a la Ramon Llull. És a dir, són tres finalistes, els tres que passen al filtre, diguéssim, últim, i el guanyador és el que té aquest màster, a més.
1: Tu vas tenir la sort de formar part d'aquest jurat que va escollir aquests tres projectes guanyadors, un jurat que estava format per professionals d'aquesta casa, de Ràdio Barcelona, i d'aquí, com dius, van sortir els tres guanyadors.
0: Sí, professionals d'aquí de la casa, els nostres jafassos, però també gent de la Blanquerna, per exemple, que és on es podrà cursar aquest màster. N'hi ha tres de projectes i no tenen res a veure l'un amb l'altre, o sigui que també aquesta és la gràcia, sí.
1: Quins són aquests tres projectes, Marina?
0: Mira, hi ha Ni quarts ni hores, que és el guanyador, que és un informatiu, que és també una paròdia. Hi ha Joc d'històries, un joc en antena per detectar un impostor. I Anys i panys, un informatiu fictici en clau d'humor que ens porta al passat, que és un viatge al passat, també.
1: Avui, durant aquesta hora, escoltarem Joc d'històries, de Clàudia Moreno, i també Anys i panys, de Pol Parreño, Marc Llinàs, Aitana Vesga i Clàudia Sanllorente.
0: I si vols t'explico una mica com funciona aquest primer que escoltarem ara, que és el Joc d'històries. És una mena del joc de l'impostor, segur que tots hi heu jugat alguna vegada, i és adaptar aquest joc de l'impostor, reversionar-lo i adaptar-lo a la ràdio. És un joc basat a convèncer i a detectar qui menteix, qui diu veritat, qui diu mentida. Són tres participants que expliquen una història a partir d'un tema escollit a l'atzar, però que només dos estan dient la veritat, i és un jurat de dues persones que, fent preguntes, ha de descobrir qui menteix i decideix qui és l'impostor. I la gràcia és que aquest jurat, doncs, el formen persones VIP.
1: Persones VIP, Doncs escoltem Joc d'històries, de la Clàudia Moreno.
2: Premis Idea Ràdio de SER Catalunya.
3: Joc d'històries, amb Clàudia Moreno.
4: Hola a tothom i benvinguts a Joc d'històries, el programa on la veritat i la mentida s'assemblen més del que ens agradaria. Soc la Clàudia Moreno i estic encantada de saludar-vos i donar-vos la benvinguda a aquest nou espai de SER Catalunya. Avui tenim per davant una missió complicada: descobrir què has d'explicar en una història inventada. Ens acompanyen tres convidades. Cadascú explicarà una anècdota relacionada amb el mateix tema que ens hem encarregat des del programa. Però no totes seran veritat. N'hi ha una que és mentida. L'objectiu? Esbrinar qui és l'impostor. Per fer-ho, primer escoltarem les seves històries i després arribarà el moment de l'interrogatori. Els participants es podran fer preguntes entre ells, posar a prova els detalls dels relats i intentar trobar contradiccions. I ara sí, és el moment de conèixer els protagonistes d'avui. Comencem amb una de les veus que està començant a petar-ho en la música catalana. Ella és Mats, una artista que molts coneixereu com a la Flor de Maig i que acaba d'estrenar una nova etapa musical amb el seu primer àlbum, Prou. Avui baixa dels escenaris per sumar-se al nostre joc, cantant, compositora i artista molt a dir, que avui ens ensenyarà si les seves anècdotes sonen tan bé com les seves cançons. Bon dia.
5: Bon dia, com estàs?
4: Molt bé.
5: Sí?
4: Sí. I també ens acompanya la Charlie P, creadora de contingut, comunicadora i una persona que sembla tenir una anècdota preparada per a qualsevol situació. L'hem pogut veure damunt dels escenaris en programes com La Ruïna.
6: En quin moment has agafat aquesta confiança? Vull dir, mai m'havia maltractat tan ràpid en una relació, t'ho dic. Si normalment esperen a que depengui d'ells, no? Però...
4: explicant anècdotes memorables i també en altres programes de ràdio i de televisió, on sempre deixa clar que l'humor és el seu hàbitat natural. Bon dia, Charlie.
7: Bon dia, Bonica.
4: Moltes gràcies. I completant el trio, tenim a la nostra tercera participant, que també haurà de defensar la seva història davant les preguntes, els dubtes i la pressió de la resta de concursants. Parlem de la Lais, una de les influencers amb més storytimes a TikTok.
8: Es que ayer en la tienda me dio muchísima pereza y no me lo probé. ¿Por qué pasa que en un espejo siempre te ves mejor?
4: Ha conquerit les xarxes explicant, sense filtres, les seves vivències més personals. Les sis infidelitats del seu ex, aspectes de la seva salut que no té cap pudor en compartir, o el seu recent viatge en solitari a Colòmbia han enganxat a milers de persones. Avui descobrirem si les seves anècdotes són tan increïbles com les que explica xarxes. Bon dia, Lais.
9: Hola, bon dia, què tal?
4: Molt bé. Moltes gràcies a totes. Històries a punt, sospites sobre la taula i un impostor amagat entre nosaltres. Participants, esteu preparats?
10: Sí.
4: Comença el joc d'històries. Tot Tots hem tingut alguna cita que preferiríem esborrar de la memòria, aquella que va començar

0: prometent molt i va acabar convertint-se en una autèntica catàstrofe. Doncs avui, les nostres convidades venen a explicar-nos una anècdota relacionada amb una cita amorosa desastrosa. La dinàmica serà la següent. Cadascuna té 5 minuts per explicar la història i un cop hagin acabat les 3, es podran fer preguntes entre elles. A més, avui ens acompanyen el Jordi Martí, cap d'Esports de Ser Catalunya, i el Jordi Cartanyà, director de l'equip Barcelona, que seran els nostres jurats. Bon dia a tots dos.
1: Bon dia.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé. El seu paper consisteix en escoltar les històries. També podran fer preguntes i després ens ajudaran a decidir qui és la impostora. I ara que ja sabem les normes, comencem. La primera serà la Maig, així que quan vulguis.
3: Vale. Bueno, anem a trencar una mica el gel. Doncs jo us explicaré una història que va passar a Girona. Quan jo tenia 16 anys, treballava a festivals fent enquestes, vale? Perquè així em colava als festivals i em podia quedar després a veure els concerts perquè era molt fan de, bueno, soc molt fan de la música en viu. I bé, en un d'aquests festivals vaig conèixer un gironí. Jo amb 16 anys, ell tenia 17. I vam anar quedant i llavors va arribar la cita que va fer que no ens veguéssim més en la història de les nostres vides i espero no veure'l més. Em va fer anar fins a Girona, que és com, vale, bueno, agafaré jo el tren. Ell ja havia fet 18 en aquest moment, ell tenia cotxe i tot i així em va fer anar fins a Girona. Vaig haver de fer 2 hores de tren perquè a la meva zona he de fer un canvi no massa agradable. Total, amb la que estic anant cap allà, tal no sé quants, us faig els transbords, no sé què, i em diu, ostres, estàs arribant més tard del que em pensava. I jo en plan, sí, però els trens els tinc disponibles, en plan, fins tard també, saps? Com que no és cap problema realment. I ell ja anava com una mica indisposat, i en plan, pensant, vale, què passarà? Total, que em va fer pujar fins al mirador que hi ha a Girona, com a una muntanya superalt, a peu, perquè no s'havien portat ella el cotxe a Girona, era d'un poble del costat, però no s'havien portat el cotxe. A peu que va ser com mitja hora, i a la que arribem, passen 5 minuts i em diu, perdona, he de marxar, que juga Espanya contra no sé qui. O sigui, hi ha temàtica mundial, però això és veritat, en plan, va ser quants anys, o sigui, fa 4 anys, clar, jo tenia 16, ara tinc 20, doncs el mundial anterior que jugava Espanya contra no sé quin equip, que era prioritat i no se li va acudir ni dir-me, si vols vine amb els meus amics, si vols no sé què, i vaig haver de marxar, havent passat 45 minuts a Girona i només 5 minuts tenint la cita. I res, jo crec que aquesta és com la pitjor. Bueno, i llavors vaig marxar i clar, vaig fer-me 4 hores en total de trajecte, anada i tornada, per estar 5 minuts amb una persona. Sí, jo crec que aquesta és la pitjor. Ah, i llavors van venir 2 o 3 o 4 temes sobre aquesta persona també, la veritat. O sigui, li vaig desitjar les pitjors coses del món.
0: Bueno, mira, almenys hem pogut treure bona música.
3: Sí, total, m'ha servit moltíssim. O sigui.
0: Sí, és veritat. Ah. Molt bé, doncs després d'aquesta meravellosa història, que espero que no li passi a ningú, anem amb la Charlie, a veure què ens explica.
4: Val, a veure, a mi em van encarregar una vegada un monòleg, perquè ja dic que soc creadora de contingut, però és un insult a qualsevol creador de contingut, perquè soc la persona que menys contingut crea, o sigui, odio l'Instagram, però jo treballo, soc còmica, i em van encarregar un monòleg sobre sexe. Jo treballo molt amb anècdotes que m'han passat reals, no, a mi no m'encarreguen coses així, però estava en un moment que necessitava treballar i vaig dir, accepto la feina. Llavors em vaig posar a pensar, em vaig adonar que jo feia molt temps que no tenia, perquè havia una ruptura i tal. I llavors és com que em vaig veure obligada a tornar al mercat perquè necessitava viure coses per poder escriure aquest monòleg. Llavors vaig quedar amb un noi, el primer noi amb el que vaig quedar, vam anar a sopar i bueno, clar, jo mai m'havia adonat de lo raro que és estar menjant amb algú que no coneixes, tenir algú que no coneixes davant menjant, i va ser com una cita super avorrida, super d'això, però clar, jo pensava, bueno, ja que has quedat, no? A més, li atí després a veure si... Perquè a més també era una manera de trencar amb aquests 2 anys que jo portava, de no tenir relacions amb ningú i de dir, anem a trencar aquest d'això, va començar a tenir tal. I bueno, vam anar a casa seva, i quan va arribar a casa seva ens vam començar a liar i això i tal, no? Normal. I de cop, del no res, de cop em va com escopir a les ulleres. Vale? O sigui, va fer... Com, sí, de cop vaig notar com quan es caga un colom al cotxe al vidre del cotxe, saps? Per les meves ulleres, saps? I va ser com... I vaig dir, vale, perfecte, perquè aquesta persona t'està donant material per aquest monòleg que tu necessites, no? Vaig dir, de puta mare, vaig dir, ja, dic que en una altra situació me n'hauria anat, però vaig pensar, calla, que això és feina, no? I tal, i bueno, vaig seguir, i clar, el meu cap ja estava desconnectada, ja estava completament pensant en els xistes que podria treure d'allò i tal. En un moment de despiste, a l'acabar de tot, que crec que és pitjor que l'escopinada a la boca, a les ulleres, és que quan vam acabar em vaig quedar allà com mitja endormiscada i tal, i estàvem a casa seva, ella havia de marxar perquè treballava, ell era DJ, llavors punxava com a les 4 del matí. I llavors em va dir si em volia quedar a casa seva. I jo li vaig dir que sí, perquè preferia quedar-me a casa seva i marxar quan ell marxés, que no aixecar-me amb ell i tot el procés de vestir-te i marxar amb algú. I quan va marxar, i quan anava a marxar, li vaig dir, em quedo aquí dormint. I quan estava a punt de marxar, va venir, em va tapar amb el llençol, em va fer un petó al front, i molt pitjor que l'escopinada va ser que em va dir de cop, te quiero. Primera cita.
1: Que bobo.
4: O sigui, primera cita, escopinada, i després va ser com una relació de 5 anys en 2 hores. O sigui, i clar, vaig haver de quedar un altre dia per tallar amb ell. Perquè, clar,
1: que bo. Aquesta
4: persona es pensava que estàvem junts.
3: Uau.
1: Quina intensitat.
3: Sí, com va el mercat,
4: eh? Sí, no, està patxut.
3: Està patxut. Que fort. Uau.
4: Sí.
3: Supera com 4 vegades la meva anècdota, tio, que fort.
4: Bueno,
3: que bèstia. Sí, és veritat.
4: Sí, és veritat,
1: és veritat, t'ho hem dit. Uau. Quina intensitat de xaval. Bueno, doncs ja només ens quedes tu, Lais, llavors, a veure.
2: Vale, bueno, la meva no és tan impactant com la de la Charlie, per res, però bueno, és algo que em va deixar bastant sobtada, bastant de temps, donant-li el coco, pensant com pot ser que existeixi gent així. La cosa és, m'ha passat el dia amb els amics del nòvio d'una amiga meva i jo no els coneixia cap d'ells. Llavors, bueno, al només arribar vaig veure un noi que em va semblar superguapo, superatractiu, i vaig dir, mira, aquesta persona m'agrada. Feia molt de temps que no m'agradava ningú, la veritat, des de la ruptura amb el meu ex, doncs no m'havia agradat ningú. Llavors vaig dir, mira, aquesta persona m'atrau. Bueno, doncs durant tot el dia que vam passar, des del matí fins la nit, jo no vaig parlar amb ell, no em vaig atrevir en cap moment, soc super, super tímida, i en cap moment alguna creuada de mirades, però ja, no m'atrevia. I res, quan vaig arribar a casa, em va seguir ahir a Instagram, jo el vaig seguir ahir de volta, i bueno, em va escriure i vam parlar durant 4-5 dies, i llavors em va proposar quedar. Aquí va la primera cita amb ell. Bueno, vam quedar a un bar, res especial, res espectacular, vam quedar a un bar a prop de casa meva, i bueno, quan estàvem al bar tot anava superbé, la veritat, em semblava, doncs igual, em seguia semblant superatractiu, molt guapo i també bastant interessant. Però és que és veritat que em sobtava al principi una mica perquè potser em feia preguntes una mica estranyes. Al principi, doncs, de què treballes, tens germans, coses normals, però després ja sí que s'anava més, potser, ets més de mar o de muntanya, t'agrada més, coses que dius, potser no cal tampoc saber tant en la primera cita. I després, bueno, ja va venir la tercera fase de la cita on em preguntava, doncs, quan et despertes, quan et lleves pel matí, què prefereixes? Esmorzar dolç o salat? T'agrada més dormir al costat esquerre o dret del llit? I era com massa informació, jo em vaig quedar una mica atordida. Però bueno, aquí realment acaba la cita perquè jo em vaig inventar que em trobava malament i me'n volia anar a casa, totalment mentira, però és que no podia més. I tal i com vaig arribar a casa, res, 10 minuts després, em va enviar al WhatsApp una enquesta de satisfacció d'aquestes de Google Drive, que posava, doncs, t'has sentit còmode? Sí, no. Bueno, repetiries? Sí, no. Jo no vaig contestar, no li vaig contestar ni a l'enquesta ni al missatge, i al cap de 4 dies o així em va escriure dient que no havia estat la seleccionada.
1: Sobre.
2: Sí. Ja va ser com, bueno, tampoc volia.
3: Uau. Que friqui.
2: Sí, molt friqui.
4: Crec que entre nosaltres hauríem de tenir un TripAdvisor de nois.
3: Totalment.
4: Que ells no tinguessin cap mena d'accés a això i que nosaltres poguéssim dir, aquest va fer... Perquè és que jo, saps? Ens estalviaríem molta feina entre nosaltres.
2: Totalment.
3: Sí, que bèstia, que fort.
1: Això reafirma la teoria de que el mercat està fatal. Sí, sí. Em perdó els dos que tenim aquí.
5: No, no, ja ens hi pots incloure. Perquè nosaltres estem fora de catàleg. No, ell no.
6: Sí, sí, jo no.
5: I alguns estem sí, fora de catàleg i s'ha d'assumir naturalitat.
1: Vale, pues ara que hem escoltat totes les històries, totes fan dubtar, m'imagino que els de casa també, però anem a preguntar al nostre jurat què pensa tot plegat. Qui vol començar?
5: Jo, per exemple,
6: sí,
5: et voldria preguntar la teva excursió a Girona cap a quin mes va ser, més o menys?
3: Va ser cap al novembre. Novembre, por ahí.
5: Feia fresqueta, oi?
3: Sí, feia fresqueta.
5: Feia fresqueta.
3: Sí.
7: L'excusa que et va donar és que feien el Mundial, no et va dir...
3: No, no, però és que és veritat. O sigui, després va penjar històries d'Instagram d'ell amb els seus col·legues al bar del costat de casa seu mirant el Mundial.
7: M'està costant enganxar-les, eh?
5: És veritat que el Mundial de Qatar, perquè ella està parlant del Mundial de Qatar...
3: Va ser a l'hivern.
5: Va ser a l'hivern.
3: Sí.
5: Per tant, ella ha dit que va ser la seva excursió.
1: Ah, ah, jo també m'havia desubicat.
3: Sí, sí.
5: I en canvi...
7: Està bé que hagis dit Qatar, però el Mundial jo l'ubico ara, aquestes dates.
1: Sí, jo també l'ubico l'estiu.
5: Diu que en tenia 16, 20, fa 4 anys, Qatar, novembre, novembre-desembre, sí, no?
3: Sí, sí,
5: feia fresqueta,
3: sí.
5: Feia fresqueta, clarament.
3: Sí.
5: I tu, Charlie, res, aquí és la feina, no? La feina a vegades ens obliga a fer coses perquè sí, tu, el teu objectiu
4: era
5: obtenir contingut pel monòleg.
4: Jo us m'estic adonant que estic donant molts detalls i només espero que aquesta persona no escolti el programa mai. Sí, sí, sí. Perquè... Oh.
3: Ja, tio, em passa el mateix perquè acabo...
4: Espero que no es viralitzi res de tot això en cap moment.
5: Tret que no sigui veritat i aleshores no hi hauria cap problema.
4: Exacte.
5: Et fa patir que ho pugui estar escoltant?
4: Em fa patir molt que ho pugui estar escoltant.
1: Però encara teniu contacte o...
4: Bueno, pot ser que... Bueno, ens coneixem, clar, sabes? Compartim món. És que jo també em moc una mica en aquests mons.
7: A mi m'agradaria preguntar-li a la Maig, Lai, ja anirem amb tu. Maig, quin missatge li vas enviar? Què li vas dir a aquest individu que et fa anar fins a Girona? Et puja dalt de tot,
3: no, no,
7: com
3: és
7: si fos
3: el pitjor...
7: Pedraforca allò dalt de tot i deixar-te tirar al cap de 5 minuts.
3: Clar, jo era una nena. O sigui, en aquell moment no, era la primera... O sigui, bueno, no, mentida, jo havia tingut un ex. Però era la primera vegada on com sentia com algú per algú, saps? Com sèriament. Llavors, jo, amb la meva ment d'apego ansioso, vaig pensar, pobrissó, que li he fet malgastar aquest temps. I jo vaig voler-li com seguir la conversa els següents mesos i ell va ser qui em va gustejar a mi. O sigui, qui em va ignorar.
1: A sobre.
7: Com però... Perdona?
3: Sí, sí, sí, sí.
7: O sigui, va deixar tirar i després li va seguir escrivint.
3: Sí, però perquè... O sigui, a veure, ho he après ara. Ho he après
7: tòxic,
3: a través
7: d'hòsties. Això és tòxic, això, estima't,
3: no,
7: estima't.
3: Soc una persona sí, que ara estic molt deconstruïda i m'he analitzat molt i tal, però amb 16 anyets...
7: Sí, sí,
3: fem burrades, bueno, fem tonteries.
4: Sí, sí, sí. I amb 26 també les he fet, algunes.
5: Vull dir... I amb 60 també se'n fan.
7: Sí, i amb 49 també.
3: I el pitjor és que els meus pares no sabien que jo anava a Girona. O sigui, jo els hi vaig mentir, els hi vaig dir que anava a casa d'una amiga i ja està.
5: Lais, tu ets conscient que, més o menys, d'hàbits i maneres, d'hàbits sexuals, n'hi ha de moltes menes?
1: Sí, sí, clar. Aquí n'estem descobrint de nou.
5: I litúrgies, sí, sí. Cadascú.
7: Sí, cadascú
5: i
7: ho seu.
5: I gent que et planta també n'hi ha.
7: I n'hi ha cadascú.
5: Però gent que faci una enquesta...
1: Ja.
2: Jo no ho havia vist mai, la veritat. Mai.
5: Per què rius tant?
2: Home, fa gràcia, al final no t'ho esperes. O sigui, a mi m'agradava aquella persona, pensava que encaixava bé amb mi, però quan vaig veure això vaig dir, és que no, o sigui, està...
5: Però escolta, que et preguntis si ets una persona més de mar o muntanya, tampoc és tant.
2: No, perquè aquí era a la meitat. Ja va ser al final on va venir la traca de preguntes estranyes i massa íntimes que no cal, i menys en una primera cita. Això considero que ho vas aprenent durant la relació de l'altra persona i vas coneixent l'altra persona.
4: Segur que no era una entrevista de feina.
2: Jo ho vaig pensar,
7: Dona aquesta sensació. On vau quedar? Vau quedar?
2: A un bar.
7: A un bar, eh?
2: Sí, era un bar a prop de casa meva, 10 minuts o així. Sí, sí, és que ell vivia també a prop, o sigui, llavors vam quedar aquell bar perquè ens anàvem a
7: les dues. I us heu anat creuant després o no?
2: No l'he tornat a veure més. No?
7: Carai.
2: No.
5: I ell quin interès podia tenir en saber si dorms a l'esquerra o a la dreta del llit?
2: Aquí era el final de la cita, jo ja deia, això és estrany, jo m'amoïnar, no vull explicar-li més de la meva vida, la veritat. Suposo que era per saber la compatibilitat que tindríem si fóssim una parella, doncs de dormir, però és que què més dona, igualment, no sé.
3: És que he vist molt Big Bang Theory i el Sheldon és típica persona que ho faria. en plan de fer un qüestionari, com ho va fer amb el Leonard... Bé, perdoneu, és que últimament estic viciadíssima, però que el Sheldon és persona que fa un qüestionari per saber si aquesta persona que ha de venir a viure... O sigui, un company de pis, el Leonard, pues li fa un qüestionari, o la Amy, la seva parella, també, com que tenen un contracte de relació, no? És una sèrie, però em puc imaginar que hi ha persones així en
2: pues,
3: el món.
2: Potser també era fanàtic, ell, d'aquesta sèrie.
3: I ho va agafar d'allà, perquè... D'allà.
7: Sí, jo, sí. Jo el que estic veient és que la primera cita és un filó espectacular, Clàudia. Vull dir, t'haig de felicitar perquè és un filó que... Només pots fer
1: vaig dubtar, vaig dubtar molt en el, fer... en el tema que escollir, sí, sí. Però vaig dir, jo crec que aquest dona per parlar i dona per anècdota.
7: I sempre hi ha, eh? I sempre, eh?
1: Sí, no és... Crec que ja heu tingut temps més que suficient per deliberar.
5: Ha costat, eh, Jordi?
1: Llavors...
7: Ens ha costat.
4: Us qui... veig més apurats que nosaltres en aquesta cita.
7: Sí, sí, sí, sí. El Jordi és...
1: Qui és el valent que dona aquest el veredicte?
5: Aquest comentari que acaba de fer la Charlie.
7: Sí, ja ens dona.
5: Ja ens
7: dona.
5: Dona la pista que crec que hem escollit. Sí. Vaig procedeixi.
1: Qui dona el veredicte?
7: El jurat pensa que menteix i ara el Jordi dirà els perquès. La Charlie P.
5: El jurat ha interpretat que la finalitat d'obtenir continguts pels monòlegs és molt lloable i és una pràctica que s'ha de portar a terme de manera incansable, però que hi ha alguns peatges que no es poden suportar i que en els preliminars l'acció del pretendent sigui una escopinada a les ulleres, que hagis de deixar les ulleres a la tauleta de nit i seguir amb la festa i després encara ell sembla que per mirar de reparar els danys et tapi amb un llençolet i et faci un petonet de tequiero, ens ha semblat que tot això grinyola. Però és una humil opinió.
1: Vale. I ara que tenim la... ja tenim que creuen que la Charlie és la impostora, Charlie, amb total sinceritat, ets la impostora, sí o no?
4: Doncs aquesta humil opinió està equivocada.
7: Oh.
4: Perquè és real, la meva cita és completament real.
7: Oh.
1: Llavors, la impostora es pot revelar?
4: Jo.
1: Ah. La Lais.
7: Ah, l'enquesta de satisfacció, eh? I hem estat discutint, eh? Ho hem estat deliberant.
1: Jo quan ha dit ella el del Sheldon Cooper dic, l'enganxaran.
5: Saps què passa? Que hem valorat que l'enquesta de satisfacció podia ser una conya marinera.
4: Clar.
5: Doncs un bo... Escolta, doncs, en fi, aquí, fins aquí.
1: Sí, ara que ja hem escoltat les tres històries i hem analitzat cada detall, no hem acabat d'esbrinar qui era l'impostor, però bueno, felicitats aquí a casa, sí que ho hagi encertat i aquí no, pues no patiu, ni els Jordis, ni aquí no ho hagi encertat des de casa, que ja hi haurà més oportunitats. Gràcies a les tres convidades, la Charlie, la Lais i la Mats, per atrevir-vos a jugar, per venir aquí a obrir-vos amb nosaltres i res, per ficar-vos tan a fons en el paper. Ha estat un plaer tenir-vos aquí i poder gaudir de les vostres anècdotes.
4: Gràcies a tu.
1: Nosaltres tornarem ben aviat amb noves històries, nous participants i un nou impostor disposat a posar-nos les coses difícils. Gràcies també als nostres jurats, Jordi i Jordi, per estar aquí amb nosaltres.
7: A vosaltres, a vosaltres.
1: I a traure-vos a jugar. Ho heu fet molt bé, encara que no hagueu encertat, però és que la Lais també ho ha fet molt bé.
5: És molt difícil, eh?
7: Sí. Ha sigut molt ben trebat, això, eh?
5: En fi.
1: I els de casa, gràcies per escoltar-nos. Espero que hagueu gaudit d'aquest nou programa i que us animeu a jugar la propera vegada. Soc la Clàudia Moreno i ha estat un plaer estar amb vosaltres avui. Que vagi molt bé i fins la propera. Això ha sigut Joc d'Històries.

0: Ana de Diego i Marina Fernández presenten els projectes guanyadors dels Idea Ràdio 2026.
1: Doncs té gràcia, Marina, aquesta adaptació de la Clàudia.
2: I vols que t'expliqui una història que ens va sorprendre a tots? Com va arribar ella, la Clàudia, el dia d'aquests Idea Ràdio? Ella venia, en una situació de debilitat, venia amb un problema de salut, va arribar amb un fil de veu, perquè venia fins i tot amb una via posada, va arribar en aquestes condicions, ella deia que ja no donava un duro ni tan sols per poder fer bé la presentació. I com que el projecte ens va encisar, és veritat que la presentació la va poder fer d'aquella manera, pobreta, però vaja, que el projecte tenia solera i valia la pena, i aquí està, i aquí l'acabem d'escoltar.
1: Aquí està el resultat de la ja recuperada Clàudia Moreno amb aquest joc d'històries, i ara és torn per escoltar Anys i Panys, el segon podcast guanyador, un podcast de ficció i comèdia, Marina, que simula un informatiu radiofònic, però en períodes històrics diferents.
2: I en aquest cas, el que vam valorar des del jurat és l'originalitat i l'univers creatiu propi que plantejava aquesta proposta, singular i atrevida a la vegada, la posada en escena, que va ser també la manera de convèncer-nos i va transmetre l'essència de la Idea, que proposa una mirada humorística d'episodis de seqüències històriques. Van venir tots caracteritzats a presentar-ho.
1: Doncs aquest és Anys i Panys, el projecte de Pol Parreño, Marc Llinàs, Aitana Vesga i Clàudia Sanyorente.
0: Premis Idea Ràdio de SER Catalunya.
3: Les notícies d'ara
4: i d'abans.
5: Som en Salvador,
6: la Margarida
7: i la Maria Lluïsa.
8: I en Quimet.
9: I som
10: la família Parrer.
11: Bon dia, Catalunya!
12: Moltes gràcies. Avui és 3 de desembre de 1385 i carda un fred que ronça mamelles. Soc el vostre fidel servidor, Salvador Ferrer. Pels que no ens conegueu, som Anys i Panys, una emissora familiar, casolana i catalana, desvinculada de qualsevol suborn polític. M'acompanya, com sempre, la meva estimadíssima família. Saludeu, saludeu, saludeu!
13: Hola!
12: Molt bé. D'una en un. Tinc aquí, al costat, la meva estimada dona, Margarida Cadafalch i de Ferrer. Com estàs?
14: Hola, doncs ja que preguntes, molt bé, la veritat. Avui tinc tots els xakras en equilibri.
12: Molt bé, que segueixin així. Tenim també aquí la meva nineta dels meus ulls, la Maria Lluïsa, la meva filla erudita.
14: Ai, pare, no m'ensabonis. El programa d'avui serà molt llarg, és que m'he quedat amb un poema mig.
12: No pateixis. I per acabar, i no menys... Bueno, sí que és menys important... Sí. El meu nebot, en Quimet.
15: Hola, família. Gràcies, oncle, per rebre'm aquí, com sempre, per portar...
12: Sí, que sí. Has comprat el diari?
15: Sí. M'ha costat arribar a la plaça perquè el poble està... que treu fum, literalment.
12: Com?
14: És que avui han cremat a la Josefina per heretge, pare.
12: Ai, i què ha fet?
14: Re, una infusió de farigola.
12: Què, bruixa!
15: Ja li està bé, eh?
14: Ai, nois, però quines coses que dieu.
12: Ja no es pot dir res, o què?
14: No, és que no es diu bruixa, es diu trementinaire.
15: Es digués com es digués, la fumera la feia.
14: És que no deixem de contaminar,
12: Us parlem des de la masia de Can Collons de Roca Peluda, a les afores de la noble vila de Samarronsa de Dalt. Aquest 1385 està sent mogudet, però no patiu, que la família Ferrer som aquí per dur-vos totes les noves.
14: Ja ho pots ben dir. Portem tot l'any seguint els preparatius de la ressepultura de Ramon Maranguer i Ermessenda de Carcassona.
15: Carcassona?
14: Sí, clar. No?
15: Carcassona, carca.
12: Normal, era monja.
14: No, Carcassona, mare. Sí. Era la zona que era carca. Continuo. El nostre comte Pere III, el cerimoniós, va oficiar la setmana passada la cerimònia a la catedral de Girona.
15: Pere el cerimoniós va cerimoniar una cerimònia encara més cerimoniosa que la cerimònia que va cerimoniar fa 300 anys. Es veu que no estava satisfet amb la cerimoniositat de la
12: cerimoniós.
14: A la cerimònia també es va donar a conèixer el nou disseny de l'escut de la senyera. En Pere finalment s'ha decidit per 4 barres vermelles sobre un fons groc.
12: Què? No cardis!
14: Ai, no cridis!
12: Però l'han canviat!
14: No ho sabies, pare.
15: Es nota que no has cridat.
12: Però no eren 8 barres.
14: Bé, abans eren totes les que hi cabessin, però ara s'han normativitzat.
12: N'han deixat a 4!
15: Que guarro!
14: Jo sóc més del tornavís invertit,
12: Primer 8, ara 4, i després què? 2! Sabeu que té 2 barres vermelles, no?
15: Què?
12: Espanya!
15: Què és Espanya?
14: Espanya no existeix encara, no existirà fins d'aquí 200 anys.
12: Hòstia, i què fem amb la tomba de la padrina Ramona? La pintura encara és fresca i vaig demanar que pintessin 8
15: pobre
12: barres.
15: Pobra padrina.
12: I on s'has vist una tomba passada de moda?
14: Home, carinyo, passades ho són,
12: Però sabeu els croats que m'ha costat, això?
15: El que has pagat amb gripaus? Que model.
14: Pintar una roca és molt més car del que penses, eh? Els croats són monedes. No sé si ha pagat el Palo Santo, ara. Ho sabeu? Oloreu alguna cosa?
12: Però pareu! Comporteu-vos! No veieu que estem fent ràdio?
15: Què és ràdio?
12: Calla, estem informant Catalunya, un poble que en prou feina sap llegir. Com tu, que firmes amb un punt i una ratlla.
15: Sí, sí, és veritat.
12: Va, Maria Lluïsa, segueix tu, que ja em torna a fer mal l'úlcer.
14: D'acord, d'acord. Vinga. Avui parlarem en detall de la cerimònia i també entrevistarem un convidat molt especial. Algú que viu el dia a dia al Casal de Barcelona de ben a prop.
15: El Casal! Oi, quines ganes, hi arriba!
4: Sí, ja t'he apuntat per la segona de juliol. La temàtica d'aquest any és del circ dels animals aquàtics.
14: No és aquest casal, és el Casal de Barcelona. Descobrirem també les tendències musicals de la capital i us ensenyarem a fer la recepta estrella de la família Ferrer. Benvinguts a Anys i Panys!
15: Oncle, toca.
4: Estàs bé, carinyo?
12: Sí, sí, ja m'he posat una mica nerviós. Ja està. Donem pas al racó d'en Quimet, on el meu nebot ens intentarà llegir les últimes notícies del Principat.
15: Sí, gràcies, oncle. Mira, sort que les notícies me les ha explicat la Pilar del quiosc, que envia molts records, per cert, i les puc recitar de memòria.
12: Mare de Déu.
15: Per què no sé llegir?
14: Sí, bé,
12: ja.
4: Va, no els facis cas. Si ho fas bé, avui sopes amb nosaltres, val?
5: Anys i panys.
14: El racó d'en Quimet.
15: Estimada família, el diari, encara calentet com la Josefina, comença així. De desembre de 1385. Un porc i dues truges, pendents de judici per l'infanticidi de lo Miquelet de Cal Isidro.
14: Quina desgràcia! Aquesta música no és una mica alegre per una notícia tan tràgica?
15: Bueno, l'he triat jo.
12: Yeah.
15: Continuo, eh? Lo petit de l'Isidro, Miquelet III, perquè, no sé si ho sabeu, eh? Miquelet I i Miquelet II van morir al néixer, va ser una desgràcia, va afectar tot el poble.
14: Bueno.
15: S'inicia les porqueres en cerca del que viure que a casa no li donaren, perquè son pare, l'Isidro, se'n va molt a la plaça
12: sí.
15: I aposta a les baralles de galls.
12: L'Isidro, jugador de mafluixa, ja el coneix. Ja.
15: Així que en Miquelet troba una Carlota... Oh, ai, la Carlota, tu, aquesta no és la petita dels guanyavents?
14: No, Can Quimet, una Carlota és una pastanaga.
12: Jo m'he perdut, no he entès un rava.
4: No, carinyo, és una pastanaga.
15: És que el català modern costa, eh?
14: Va, continua recitant, Quimet.
15: Així que lo Miquelet troba una Carlota, dues truges van cercar el garrí suprem per delatar la criatura. Aquest prengué embranzida i lo Miquelet amb prou feines veia els 300 quilos de porcassa caure-li al damunt.

0: 먹어.
1: 먹어, 먹어, 먹어.
2: Encara continua,
3: eh? Imaginar, no m'ho puc ni imaginar.
0: Va ser tal qual així.
1: Mira, encara.
3: Encara, encara.
1: Era una bona porcassa, era una bona porcassa, eh?
3: Ja està?
1: Ara, lo pobre Minyó. Resta en pau.
3: Pobre Miquelet, sempre saludava.
0: Un altre porc homicida.
4: Com parlaran aquests terroristes?
3: No són terroristes, és una altra cultura.
1: Lo judici se celebrarà la setmana consegüent i promete ser de traca e mocador, ja que s'espera la declaració d'una gallina i un jove porcell, únic testimoni ocular que de ben segur no li serà fàcil d'oblidar.
3: Que trist.
0: Molt bé, Quimet. Estigueu atents perquè la setmana que ve, anys i panys, cobrirem l'evolució del cas.
1: Última nova, última nova! Si has sabut a hom que la pesta sembla haver retornat. Lo primer infecte és un pintor de figues amples, qui de molts dies ençà portava les mans negres de carbonet. I vet així que, examinada la cosa, no era carbonet, sinó gangrena.
3: Ai, no sabia que totes les notícies eren de Lleida.
1: Sí, és que estan molt avançats. Les alarmes saltaren quan també li foren trobats bonys al coll de la talla d'una carbassa.
3: I com es troba?
1: Posa... He mort.
0: Vaja.
1: He incinerat.
0: Ah. Va. Sí que ens agrada cremar gent, eh?
3: I si ens arriba la malaltia?
0: Dona'm, si la Ramona la va sobreviure, nosaltres també. Els Ferrer ho portem a la sang.
1: A veure, la pesta sí, però quan es van noagar amb el panellet va ser...
3: Ei, l'ennoagament per panellet és una de les causes de mort més habituals, després de la pesta i la tuberculosi.
0: I masturbar-se sense esmorzar.
1: Ostres, jo em jugo la vida cada dia.
3: Tornant a la padrina, com ha quedat la seva esquela?
1: Ostres, mira...
3: Busca-la al diari. L'has escrit tu, oi, filla?
1: Llegeix-la tu, que no sé llegir,
3: sí,
1: Maria Lluïsa.
3: Sí, no, llegeix-la tu.
0: Ai, bueno, vale.
3: Crec que és un dels meus millors versos,
0: sí.
3: Eh?
0: No ho
3: busca-la,
0: dubto.
3: Busca-la.
0: És que ets la nostra Maria Mercè Marçal.
3: I?
0: Atenció, la tinc. El pinyó és clau. El panellet allargat. I la padrina Ramona s'ha ofegat. En recorda de Ramona Ferrer.
3: Impecable.
0: Quin talent.
3: Gràcies, família.
1: Però no li falta un tros? Sembla com una mica curt,
3: Quimet,
1: no?
3: Quimet, és que és així, és que no ho entenc. M'agrada, m'ha inspirat, no?
0: Sublim, és que... Ui, mira, està al costat de l'anunci de Taps Jònic.
1: Taps Jònic? Aquests en són diners, no?
0: Diners? Són els nostres patrocinadors.
5: El teu marit té les orelles més negres que el carbó?
6: El teu fill li ha sortit un tercer ou?
7: Les rates t'han portat més que mal de cap?
8: Pareu bé l'orella, perquè ha tornat la pesta.
7: Nou de cada 10 experts ho asseguren.
6: La pesta entra per les orelles, però tenim la solució.
7: Taps Jònica.
8: Que la pesta no t'aturi la festa.
6: Tapa't les orelles i oblida't dels problemes.
5: Taps Jònica.
7: Per protegir-te de la pesta bubònica.
3: Ai, és que és veritat que són una meravella, eh? Jo des que me'ls poso em sento molt més segura. Sento algunes veus, però això em passa una mica sempre.
0: Clar,
3: vull dir que
0: sí,
3: funciona,
0: dona,
3: veritat.
0: Sí. Sentir veus, pixar negra i veure-hi triple és perfectament normal. Es contempla dins dels efectes secundaris.
3: Ah, em quedo més tranquil·la, llavors.
0: Bé, estimats radioients, seguim aquí anys i panys, portant-vos les últimes noves avui, 3 de desembre de 1385, des de la masia de Can Collons de Roca Peluda, recordeu. Es portes alguna notícia més, Quimet, o
1: sí,
0: què?
1: Sí, oi tant, moltes.
3: Doncs vinga, què esperes?
1: Ah, no, clar, aquesta sí que l'has oblidat, eh? L'has oblidat. Ai, mira,
0: Quimet,
1: que estaven bé, eh?
0: Però...
3: Oh, jo tenia ganes.
1: Ai, no, hi havia aquella. No, espera, eh?
3: Sí, vinga.
0: Sí.
1: La sé, no, des de que... No. Ai, no, ha tornat a marxar,
0: Ai, mira, avui no sou pas, Quimet.
3: D'acord. Ara em toca a mi, veritat?
0: Vale, a veure, Margarida, quins portes avui, va.
3: Reprenent amb la notícia més important del dia, avui, a Sempre hi ha un català, parlarem amb l'home que ha vist més de prop la gran estrena de la nova senyera.
9: Anys i panys, Sempre hi ha un català.
1: Ai, sí, espereu. Sí, era aquesta, eh?
3: Com?
1: La tinc, doncs.
3: La vols recitar abans de començar?
1: Des de que el poble... No, m'ha tornat a marxar.
3: Deixa-ho. En fi, avui us porto l'home més proper a Pere el Cerimoniós. Parlem amb ni més ni menys que en Bartomeu Puig Vidal Torres, fill dels Puig Vidal Torres de Calarmengol de Més Amunt, el barber de la cort. Bravo!
0: Però,
3: el barber?
0: Però què ens ha d'explicar un barber?
3: Ai, però com sou? Ja veureu que us sorprendrà.
10: Hola! Ei, bon dia, com esteu? Entro, ui, feu-me lloc, que vinc carregat de noves. Passo.
0: Senyor!
10: Ai, disculpeu. Això no cal que estic aquí.
0: Colló.
11: Està bé?
10: Hola, què tal? Com esteu?
3: Benvingut, benvingut. És un gust tenir-lo aquí, senyor Bartomeu Puig Vidal, fill dels Puig Vidal.
10: No, és que, mira, em podeu dir Barto? Perquè si hem d'esperar que diguem el nom complet és que em podria morir aquí mateix.
11: Ha pogut aparcar bé?
10: Sí, no pateixis, he vingut en el burro taxi.
0: Sí, és que per aquesta zona costa molt trobar lloc per lligar el burro.
10: Bueno, i a més el meu burro és tan vell que amb això de la zona de baixes defecacions progressistes no me'l deixen entrar entre setmanes.
3: Però ja va bé que ho restringeixin, que si no després fa moltíssima mala olor i se't fica el sacre del pulmó i ja veuràs. Ho veieu?
11: Que n'hi ha raó.
10: Sí, és la tuberculosi, no patiu.
0: Però quina edat té vostè, senyor?
10: Doncs mira, vaig néixer el 15 de juny de 1343. Era una nit de tempesta, aleshores 10-20, me n'emporto 42. Es veu que tenia el cap tan gros que una mica més hi parteix.
11: No té vostè la veu molt cardada?
10: Bueno, escolta, Naka, això veuràs tu quan tinguis la meva edat.
3: Ostres, 15 de juny, ara que ho penso, bessons, veritat, un signe zodiacal complicat.
10: Sí, no, sóc fill únic, el meu bessó el vaig absorbir dins la panxa i els meus 15 germans, la veritat és que són tots morts.
0: Eh? Van morir de pesta?
10: No, el primer se'l van d'un carro...
0: Perquè per cuidar-se de la pesta, taps Jònica.
11: No, pare, ara no toca, no ens paguen prou.
3: A veure, reprenem el tema, sisplau, família. Barto, vostè és molt proper al nostre estimat compte, tinc entès, veritat? Però realment allò que volem saber la nostra humil família és si la cerimònia de la sepultura de Berenguer i Ermessenda va ser tan cerimoniosa com diu el poble.
10: Bueno, amb en Pere és tot molt cerimoniós, des de que es lleva fins que se'n va a dormir. Fins i tot a l'orinal.
0: L'orinal?
10: Home, només et dic que demana tres monges, un quilo de mantega i una òliba.
11: Això sí que és una bona cerimònia.
10: És un festival, és un festival.
0: Un moment. Ens estem anant de tema. Vostè hi va ser a la cerimònia aquesta de la sepultura?
10: A una Girona?
0: Sí.
10: No pas, no m'hi van convidar. Tampoc tenia ganes, també t'ho dic, no em ve de gust.
3: Ah, però que no hi era?
10: No.
11: Com ha de ser-hi un barber en un acte tan cerimoniós, mare de veritat?
10: Els actes oficials no em necessita per res. Jo només el vaig veure pel matí, això sí, per arreglar-li una miqueta les trenetes a la barba, que estaven justetes, i li vaig ficar oli de balena, tu, i estaven fines, i que feien una olor que feia maco.
3: Ostres, no foti. Oli de balena, dius.
10: Home, sí.
3: Això t'aniria bé per la teva barba, no? Te la podries una mica...
0: No
10: m'emprenyeu, deixa'm en pau. Una bona raspatllada no t'aniria malament, nano. Només entrar he vist que portes un sacall de barba que sembla un drap.
3: Jo ja li dic, Barto, que s'ha de cuidar, però és que a sobre les dones del poble ho comenten i em fa una vergonya.
0: Calleu, podem deixar de parlar de la meva
11: mare? Aquest home no venia a parlar-nos de l'il·lustríssim Pere?
10: Sí,
3: això fa, filla, això fa. A veure, Barto, següent pregunta.
10: Sí.
3: Com ho fa per fer-li les trenetes tan petitonetes i perfectes al Pere? Perquè jo sempre patia per fer-li a la Maria Lluïsa. I és que té uns cabells indubables.
10: No
3: puc més.
10: S'ha de tenir molta traça i anys de pràctica,
3: I
10: ja
3: tant.
10: De petit el meu avi m'asseia a l'estable i em deia... És que el meu avi era molt savi, Em deia, de burro en burro s'arriba al compte. El mateix que li deia el seu avi, I el seu avi abans de l'avi, I l'avi de la... Perquè hi ha un avi i arribava l'avi i me n'emporto...
3: Sí.
10: Avi dos, me n'emporto dos... I així, i arribem al primer Puig Vidal, el barber de Guifré el Pilós.
11: Del comte Guifré el Pilós? El primer comte de Barcelona que va decidir que el seu títol deixaria de ser escollit pels francs i seria hereditari inventant així el nepotisme a Catalunya.
10: Sí, Guifré el Pilós, suposo que sí.
11: Doncs no em sona.
3: Us ho he dit que us sorprendria, us he portat un home com no n'hi ha un altre, família.
10: I no li deien Pilós per la seva cara bonica, ja us ho puc ben jurar. Tenia tant pèl com un os i gruixut com el tronc d'un cirerer jove. Com tu, nano, però ell el portava...
0: Però mira, genial.
3: Salvador, trenques el clima.
11: Va, ara no ens descentrem.
3: A veure, tornant al tema un altre cop.
10: Sí.
3: Quina és la millor tècnica per treure els polls de la barba? Perquè, clar, vostè sap ben bé que no és el mateix que el cap, és una mica més complicat,
10: més,
3: veritat?
10: Sí, clar. Bueno, mira, jo sempre ho recomano, quan em venen i m'ho pregunten, sangoneres!
3: Sí,
10: mai
3: fallen,
10: sí. Tu li poses un parell de sangoneres al coll i l'endemà no hi ha ni un poll.
3: Ho hauria dit,
10: Si no s'ha mort, també t'ho dic.
11: Senyor, l'únic que volem saber nosaltres és com va anar la cerimònia de presentació del nou disseny de la senyera. No ens en pot dir res,
10: El nou disseny? En Pere no ha inventat res, La senyera de veritat la va inventar en Guifré el Pilós en el seu últim alè. M'ho va explicar el meu avi, que ja li havia explicat el seu avi i l'avi abans, i l'avi que hem restat abans també li havia explicat. I clar, jo li vaig explicar amb tota la bona fe al Pere i li va semblar d'allò més cerimoniós i va dir, ai, doncs t'ho copio.
11: Això és mentida, és només una llegenda, ho sap tothom.
10: No, és més cert que la puça que té aquest home a la barba.
0: Bueno, escolti,
10: Va anar així. Guifré, en una de les més èpiques batalles, va quedar mortalment ferit. En el seu llit de mort, només plorava. Vull un escut d'armes! Vull un escut d'armes, sisplau, dugueu-me'l! Però clar, no en tenien i no callava. Vull un escut d'armes! Vull un escut d'armes! Fins que el seu escuder, fart de la plorera, va trucar a mi que avui fondeixen i va aconseguir que vingués el rei! I per fer-lo callar, el rei va agafar quatre dits, li va sucar bé la ferida a veure si moria ràpid i va pintar quatre barres sobre el primer escut que va trobar. I colorín colorado, la bandera se ha creado. Com us quedeu?
11: No m'ho crec ni per un moment.
7: Maria Lluïsa.
0: Ara que ho diu, Omega Wish Foundation.
10: Que sí,
11: però com us podeu creure aquest home si es veu d'una hora lluny que li falta un bull?
10: Vull blanc o vull negre? A poder ser blanc, el negre m'inflà.
0: Va, sisplau, acabem d'una vegada i que aquest home toqui el dos.
7: A veure, jo tinc... Veu aquí que a la clenxa se'm comença a veure el blanc?
10: Sí.
7: No ho suporto. De veritat que jo em teneixo, ho intento, però no m'aguanta.
10: No, nena, no, nena, t'has de fer la permanent. Una mica de sofre, una mica de zinc, ben aixafadet i barrejat amb llet de burra, i et fa un colorant de primera. Et queda la cabellera més negra que la d'un poltre.
11: Això és una mica tòxic, no? Està segur que funciona.
10: Bueno, com sou, la meva dona igual. Sempre que li faig, es passa tot el dia marejada. Ai, tinc basques. A veure, sí, una miqueta fum, una miqueta de furtor sí que fa. Però jo li dic, ventila, dona, ventila, que per això tenim finestres, collons!
0: Senyor...
10: Digui.
0: Molt bé. Hauria d'anar marxant, jo crec que se li toca, que hem de seguir amb el programa i se'ns fa una mica tard.
11: Sí, que ara em toca a mi. Tinc moltes coses a explicar-vos. Coneixements reals i factuals, substanciosos. No com això.
7: No faci cas, Bartu. Moltíssimes gràcies per venir, Bartu, de veritat. Per mi, vostè és un pou de saviesa. Ens veiem diumenge a missa, de veritat?
10: Gràcies. Oi, tant, ens veiem a missa, si no m'he mort abans sortint pel carrer perquè vés a saber què hi ha en aquesta època.
7: Així que adéu.
10: Adéu-siau, eh? I que Déu-vos guard, que és el més important en aquesta
0: vida.
10: Ai! Perdó! Ai! No, estic bé.
7: Segur?
10: Sí, escoltareu-me.
0: Fora d'aquí.
10: Adéu!
7: Vinga, adéu.
0: Què coi ha passat?
12: Mira, oncle, això t'ho explico. El Bartomeu Puig Vidal Torres, fill del Puig Vidal Torres de Calarmengol, de més amunt, ha vingut per parlar de Pere el Tercer, el cerimoniós. Sí. Però la tieta Margarida s'ha interessat per la depilació masculina i em sembla que t'ha deixat caure, que t'has d'arreglar una mica la barba, sí. Jo estic d'acord. Però al final, el Bartomeu Puig Vidal Torres, fill del Puig Vidal Torres de Calarmengol, de més amunt, només volia parlar de Guifré el Pilós. I em sembla que allà ens hem quedat.
11: Veig que has estat molt atent, Quimet. No has obert la boca en tota l'estona.
12: No, home, no em volia perdre res. Tenia les orelles ben obertes.
0: Parlem d'orelles.
13: Avi. Quants minuts et queden de vida? Quan rebré l'herència?
10: Què dius, Mònica?
13: Em puc al burro? Vols una mica de cent?
14: L'escoltes? No, perquè portes taps, Jònica. Taps, Jònica, per no sentir la teva neta Mònica.
12: Són més enginyosos, no, aquests anuncis?
0: És que aquest l'he escrit jo, eh? És que des de Tap Jònica m'estan deixant fer algunes petites col·laboracions. Jo crec que m'ha quedat ben rodó.
7: Sí, i tant, molt bé. Vinga.
0: Bueno, per als que us acabeu de connectar, on collons éreu? Ja portem una bona estona des de que fem el programa. Som la família Ferrer i això és Anys i Panys, pels que no ho sapigueu. Agafeu ploma i papir perquè arriba la Culturetes.
15: Anys i Panys. La Culturetes.
0: La meva filla, Maria Lluïsa, us porta les últimes modes, que està sempre al tanto, com diuen els joves.
11: Ai, pare, ningú diu al tanto, encara. Ahir vaig tornar de la capital, de Barcelona. Ai, perdoneu, de tants dies allà baix... És que se m'acaba enganxant l'accent.
12: Però quin accent més? Com malhomen, sí. No?
7: Que aquesta no és la paraula que busques,
11: no,
7: eh, Quimet?
11: Però precisament de malomania us venia a parlar, Quimet.
0: Però si no és temporada de melons, encara.
11: Però si això no té res a veure
7: Maria Lluïsa,
11: amb melons.
7: Ja ens en podries haver portat un parell de melons, no? Així
11: No ens deixaven passar el control, és que superaven el màxim de mil·lilitres.
12: Però què és un mil·lilitre?
0: Prou de melons, Maria, ens venies a parlar de música.
11: Sí, pare, us porto els últims èxits, el que sona a la catedral.
12: Els últims èxits? No en faran més?
11: És clar que en faran més, Quimet, per què dius això? Ara?
12: Home, doncs mira, ben senzill, és que has frasejat d'una manera en la qual semblava que el complement directe èxits anava acompanyat d'un qualificatiu últims que, en la meva opinió, implica com un final, no són els últims. Potser seria més adient emprar el qualificatiu recents en comptes d'últims, Ho deixo anar.
7: M'he perdut una mica.
0: Passes molt de temps amb la Maria.
11: Les meves classes estan donant els seus fruits. Molt bé, Quimet.
12: Gràcies. Què he dit?
0: Bueno, va, Maria Lluïsa, arrenca.
11: Doncs vaig tenir el gran honor d'assistir a la solemne missa que se celebrava a la Catedral de Barcelona. Res a veure amb el que canta el Quimet a la parròquia, us he de dir.
12: És culpa del mossèn.
11: De tot el que vaig escoltar, hi va haver una peça que em va tocar l'ànima. Era com si Déu m'estigués xiu-xiuejant a cau d'orella. I us l'he volgut portar perquè tots plegats ens puguem apropar al Senyor.
12: A veure.
11: Pareu bé l'orella. Sona així. Sí. Ostres, no és aquesta cantant, però sona maca.
0: La conec,
11: Sí, veritat. Oi. Ostres, qui és això?
10: Per què se'm va jugant les mans i les cames descontroladament?
11: Com ho puc parar?
10: Déu meu!
11: Com
10: Déu meu! Anys i Panys!

0: Perdoneu, però... família, no sé què ha passat.
1: Un viatge espiritual,
2: em sento molt tocat per Déu.
3: Em sembla que m'he...
0: Aviam, espereu, a veure si la trobo.
3: Tot.
0: Sí, és aquí, és aquesta. Aviam, a veure si va... Sí, és aquesta. Escolteu. Ai, pare, si t'has de dormir, la paro, eh?
3: Però... Vull dir, a veure, eh? Està bé, però per... Però jo tenia... L'altre tenia més ritme.
0: Ai, Quimet, és que no ho entens.
1: Bueno, és que bueno. Saps què passa? Que a mi la d'abans em recordava quan era jove i festejava. I m'estava tan bé.
2: Si m'he escoltat amb música, tu i jo.
1: Mira, no, amb tu no, Salva, amb el Manolo. Ell sí que trobava el xacra de l'arrel.
2: Què, Margarida?
1: Ah, no.
3: Ui, que incòmode, no?
0: Seguim, és igual. No Melons entès, no però entès. Us porto en primícia les partitures originals d'aquest preciós cant que acabem d'escoltar. Us les passo, vinga, va.
2: Qui l'ha compost?
0: Aquí teniu.
3: Mira, ho posa aquí. Senyor anònim, no hi ha cognom, però... deu ser així important, no? Com la Shakira.
1: Què és, Shakira?
2: Va, família, que no acabarem mai el programa.
0: Vinga, va. Ara vull que la cantem tots junts, eh? Mare, tu fes la primera veu.
1: D'acord.
0: Quimet, tu faràs la segona que està aquí.
3: La segona
0: i
3: aquesta.
0: I tu, pare, agafes l'última, d'acord?
4: Sí, clar.
0: Jo us dirigeixo. Pareu la música de fons, vinga. Us dono la, eh?
2: Vale.
0: Preparats?
3: Dóna-me-la.
0: Ho teniu?
3: Sí? Sí. Afinadíssim.
4: Sí, pillat.
0: 3 i...
4: Prou.
0: Us esteu perdent. Us acompanyo amb l'esclau.
3: A veure, Maria Lluïsa, a quant va la negra?
1: Aquí Quimet, ja t'hem dit que no ens podem permetre un esclau ara mateix.
2: Ja tenim a tu, Quimet.
0: Quimet, no els facis cas. La negra va 90, així.
2: Sí.
3: Així?
0: Vinga, va. Preparats?
3: No.
0: Tres i...

0: Molt bé, ara sí, ens escoltem.
1: Oh, que bé, que bé, que bé.
2: Podríem apuntar la coral i tot, no?
1: Que bé.
3: Quina veu més fina que ens surt, no? Quan
0: sí,
3: ens hi posem,
0: que
3: cantes.
0: Bé.
3: T'han cantat? Us he de dir que se m'ha obert la gana, eh?
0: De veritat.
1: Quimet, doncs ara toca presentar Cuinetes de Farinetes, parlant de gana, ni que estigués escrit.
3: Home, sí, oncle, està escrit, ho posa aquí, mira.
1: No, però...
3: Quimet, dos punts. No. T'han cantat, se m'ha obert la gana.
1: No,
3: Salvador,
1: però,
3: dos punts.
1: Però què t'empatolles? Però...
3: Ai, mira, i ara entra indicador, no. Cuinetes de Farinetes.
1: Però tu saps llegir?
4: Anys i panys. Cuinetes de Farinetes.
3: Veus?
1: Avui, a Cuinetes de Farinetes, la Marullesa i jo us portem un plat per llepar-se els dits.
3: Per sucar i malitos.
0: A veure...
5: No, per sucar i pa.
1: Què fa? Venir salivera.
2: Que està de mort.
1: Exacte, mai més ben dit.
5: Avui us portem...
1: Colom farcit!
2: Ai, quina marranada, de veritat, un altre cop.
3: A mi les aletes fregidetes em tornen bones.
1: A veure, doncs avui no el farem fregit, però us explicarem com preparar un colom de pas a pas.
5: Del niu a la taula.
2: No hi havia alguna altra cosa, família?
1: No, corren temps difícils i hem de fer amb el que trobem.
2: Ai, quina mandra.
3: Farcit de què,
5: però? Ja hi arribarem aquí. Vale. Primer pas!
1: Saber si té pesta.
5: I com podem saber si té pesta?
1: Si no es mou, no tocar-lo.
5: I si es mou a poc, tampoc.
1: Bueno, si camina que no voli, que igual se'ns escapa.
5: I si té bonys, té pesta, aquest no ens servirà.
1: Un cop tenim el colom, vale. Segon pas.
5: Matar-lo.
2: Tèrica, nena.
1: Dormir-lo, doncs.
5: Si camina a poc, l'agafem pel coll i crac!
1: Vale. Si no l'aconseguim agafar, podem provar altres mètodes.
5: Una pedra al cap!
3: Exacte.
1: Bueno, llançar-li un llençol a sobre.
3: Per
1: bueno,
3: exemple.
1: També ostres, podem construir una trampa meva. Per coloms.
5: Una estrada al
1: bueno,
5: coll!
1: Filla, mai falla. No, d'on et venen aquestes idees?
2: Ai, t'has de semblar el Quimet, eh? Jo t'he criat així.
3: Tan orgullós d'ella.
5: No, i pareu, va. Tercer pas.
1: Desplomar-lo.
5: Ploma a ploma.
3: Ai, mira, com els panellets, no? Que els hi posem els pinyons d'un en un.
1: Ai, massa aviat per parlar de panellets. Ai, però mira que eren bons, els de la tieta Ramona.
2: Bueno, ja estima que morís de nuagada amb un pinyó.
5: Ai, però si són duríssims, eh? Et partien les dents.
1: La tradició i la tradició s'ha de respectar.
2: Ai, com que el Quimet ens canti cada any per Nadal, oi?
3: Ai, sí, a parlem amb vull anar.
1: No,
3: gallineta. Ximpom, ximpom.
2: A mi m'està quedant.
5: Fa fatal, eh? És tradició, ho hem de seguir fent.
3: Però quan et canto a cau d'orella dins de la gallina, no m'ho dius,
5: crec que ens n'estem anant del tema, eh? Com desplomar el colom?
2: Saps alguna cosa d'això?
1: Podem anar ploma a ploma o fer servir l'esplomador 3000. Un dels meus últims invents.
2: Però si els teus invents no funcionen mai, carinyo.
1: Bueno, aquesta vegada sí.
3: Com funciona aquest?
1: Això ho deixarem per un altre dia. És massa complicat perquè ho entengueu.
5: Vinga, va, seguim. Un cop desplomat, amb les plomes podem fer-ne un plomall, per exemple, per treure la pols.
3: No, però això no anava de menjar-se.
1: No, aquí s'aprofita tot. Quarpes.
5: Quartarar-lo.
2: Per favor, podem obviar això?
1: Però dona, això ho fem també amb els cabrits i les llebres.
2: És
1: i no,
2: igual, és
3: no ho
2: vol
3: veure l'altre dia que el carnisser que va agafar un xall i li va treure la pell com
2: calleu,
3: si fossin
2: calleu, els pantalons. Calleu. M'està donant mal de cap. Acabem amb això ja, sisplau. No ens cal saber com saltar trossets a l'ocell. Què hi ha després? A veure, què fem?
5: Seguim. Cinquè pas.
1: Cuinar-lo.
5: És com un pollastre, però té menys xitxa.
1: Es pot fer estofat, fregidet.
3: Ai, sí, les aletes, que bones.
5: Amb els ossos i el cap podem fer un brou, també el podem fer a la
1: el
5: planxa.
1: Al forn, amb un rajolí d'oli.
5: I les potes les posem com les de les gallines, penjades a la porta com un amulet contra els mals auguris.
1: No es desaprofita
2: I
1: res.
2: I els ulls per fer algun beuratge, no? Que si no ja sabeu que se'm desajusten una mica els xacres
1: sí,
2: i em torna una mica...
1: Sí, d'acord, carinyo. L'important és servir-lo calent i amb una mica de romaní i sal.
3: Home, sé que fa venir salivera, eh? Però el farcit de què és?
5: Bueno, quatre verduretes picades i cap a dins.
2: Ah, ja tocava una mica de verta, no?
3: I quan dius que dinem?
5: Ah, doncs mira, just ha sonat la campaneta del forn, ara, Quimet.
1: Oi, com mola el temps quan em formes Catalunya,
3: oi,
1: eh?
3: Oi, quan t'ho passes bé, també, eh?
1: Calla, Quimet. Sí. Bé, estimats radioients, se'ns ha fet l'hora de dinar.
2: O de sopar, o d'esmorzar,
1: sí.
2: O de berenar, no ho sé. Depèn de l'hora que estigueu escoltant això, radioients, perquè no sabem a quina hora ens emetran.
1: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Som la família Ferrer, i això és Anys i Panys. Esperem haver-vos informat, acompanyat, i potser fins i tot haver-vos tret, bueno, algun somriure.
2: Sí.
1: Ens tornem a trobar ben aviat, i recordeu, els porcs són traïdors, els barbers, imbècils, i el Pere, el cerimoniós, un botifler.
5: Botifler no es dirà fins d'aquí 400 anys, pare, no siguis anacrònic.
3: Ai, va, podem acabar ja.
1: Calla, nen, treu els micros i para'ns la taula.
3: Què són els micros?
6: Som la família Ferrer.
7: I això és...
8: Anys i Panys.
9: Anys i Panys.
10: Anys i Panys.
11: Una ràdio.
12: De principiants.
13: De principiants?
14: De principiants.

0: Diego i Marina Fernández presenten els projectes guanyadors dels Idea Ràdio 2026.
1: Curioses, Marina, les històries d'aquesta família Ferrer.
2: I tenen diverses entregues, vull dir que s'han treballat coses per diversos programes.
1: Sí. La cosa promet. I demà, Marina, nosaltres ara ho hem de deixar aquí, arriba l'hora 14 amb el Joan Bofill, però demà serà el torn del projecte guanyador d'Idea Ràdio 2026, que és Ni Quarts Ni Hores.
2: Ni Quarts Ni Hores, i aquest ja l'hem fitxat, i el tenim a l'equip.
1: Això t'anava a dir, el tens a Catalunya.
2: L'Oriol Llopart és una exageració de l'actualitat des d'una visió humorística, i ell es fica la pell de diversos personatges a la vegada. És espectacular veure'l.
1: Això serà demà, a partir de la 1. Escoltarem aquest projecte guanyador d'Idea Ràdio. Podrem parlar més amb tots els guanyadors perquè ens expliquin quina ha estat la seva experiència en aquests premis organitzats per Ràdio Barcelona. I també aprofitarem, a partir de la 1, per conèixer tota la programació d'estiu de la SER i de SER Catalunya, que arrenca el proper dilluns. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà a la 1, Marina.
2: Que vagi bé, adeu.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Premis Idea Ràdio 2026.
3: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: 14 Catalunya. Joan Bofill.
1: Aliança Catalana superaria Junts si avui haguessin eleccions al Parlament. El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió assegura que el PSC tornaria a guanyar, però perdent vots i fent perillar la majoria d'esquerres. El que es dispara és l'extrema dreta. El partit de Sílvia Oriols i Vox ocuparien una quarta part dels escons. No és la calor el que provoca les morts per altes temperatures, és la pobresa i la falta de diners per fer-hi front. Segons l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, només el 40% de les llars que ingressen menys de 1.000 euros estan ben refrigerades.
2: El confort tèrmic a l'estiu ha de tenir el mateix estatus que la calefacció a l'hivern.
1: La majoria de morts atribuïbles per la calor en la darrera gran onada van ser dones grans de barris pobres sense aire condicionat. Els bombers, esgotats i al límit després de 6 dies consecutius amb incendis nous cada dia i de manera simultània. Ho ha explicat aquí a SER Catalunya, l'Aquí Catalunya, el cap del cos, David Borrell.
3: Tornarem a patir segur. Estem aconseguint estabilitzar tots els nous incendis, però clar, anem acumulant, diguéssim, un estrès important en el nostre sistema de resposta.
1: Ara mateix no hi ha cap foc sense control. Els 5 que van començar i van quedar tots estabilitzats. Anirem al Baix Camp. Avui ha tornat a sonar-hi les alarmes per confinament. Així ho han viscut els veïns les darreres hores.
4: Moltíssima angoixa, perquè és clar, quan veus foc, doncs és que et sents impotent, perquè segons com és impossible aturar-lo, perquè el bosc està tan brut, tan sec.
5: Quan vaig sortir vaig veure una fumarada, va córrer el foc i bueno, van tindre que treure les bombones de butar, les van ficar dintre de la piscina i van tindre que sortir.
1: Ja són 9 els espais naturals tancats, 223 els municipis amb el nivell màxim d'alerta. Els tancats en què no s'hi pot entrar ni fer cap activitat són Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, Barònia de Rialp, Les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt, l'Ubac i el de Montsant. Avui el risc d'incendi és més alt i afecta a més territoris que no pas ahir, Jordi Carbó.
6: Cada dia que passa, la vegetació va perdent més humitat i és que tenim condicions en molts moments pròpies del desert, humitats per sota del 20%, temperatures al voltant dels 40 graus. Doncs el que dèiem, això és un consum molt significatiu d'aigua pel que fa a la vegetació i això és el que fa augmentar el risc d'incendi forestal. Avui l'única bona notícia és que la temperatura ja no pujarà més, però tampoc baixarà o ho farà molt poc. Màximes semblants a les d'ahir, destacant valors propers als 40 graus a la major part de l'interior, superant-los a ponent, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, així com a la Conca de Tremp. Molt de sol, marinada forta fins la nit i algunes tronades al Pirineu de Lleida, molt locals, això sí. Els pròxims dies la temperatura continuarà baixant, però sempre es mantindrem en valors força per sobre de la mitjana.
1: I tenim una última hora. Els Mossos han detingut un home de 57 anys a Cubelles, al Garraf, per un apunyalament mortal. Els Mossos han rebut l'avís poc abans de les 11 del migdia i quan han arribat al lloc dels fets han trobat la víctima morta amb signes de violència. Molt a prop d'allà hi havia el detingut i ara s'ha obert una investigació per esclarir els motius d'aquest crim. Tot això en aquest dijous en què torna la música al Parc del Fòrum de Barcelona. Segon dia del Cruïlla avui amb Pixies, a la platja de Sant Sebastià també a la Barceloneta i tornarà la música clàssica. Ahir ja desenes de milers de persones van disfrutar del concert gratuït de l'Orquestra del Liceu.
7: Hi ha un moment en què m'he hagut de tombar i mirar cap al set, deixar-me portar perquè sentia. Ha estat increïble.
1: A la tècnica tenim en Guillem Arnal, a la producció l'Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14. Amb Joan Bofill.
1: Què tal? Bona tarda. Tarda infernal en què ara mateix tornem a superar els 40 graus en molts punts de Catalunya, fins i tot en punts on mai abans s'hi havia arribat aquesta temperatura, com a Barcelona.
8: Que anem amb rècords any rere any. També les nits són extremadament càlides. Avui, per exemple, a l'Observatori Fabra hem tingut una mínima de 28,7, apropant-se ja als 30 graus. Hem tingut en climatologia que posar qualificatius a les nits. Tothom sap el que és una nit tropical, no? Aquella que la temperatura mínima no baixa de 20 graus. Després ja van proposar nit tòrrida i ara ja tenim la nit roent. Anem clarament cap a un país i un planeta més càlids que 40-50 anys enrere.
1: Així declara estat el director de l'Observatori Fabra, Javier Martín Vide, aquest matí en una entrevista a l'Aquí Catalunya. Això anirà pitjor i no tothom pot fer-hi front de la mateixa manera. És una conclusió que podeu pensar que és evident, però a la que avui un estudi posa dades per demostrar-ho. L'Institut de Recerca Urbana de Barcelona ha determinat que el que mata no és la calor, sinó no tenir diners per poder combatre-la.

0: piscina amb aire condicionat o amb un bon aïllament. I això a Barcelona va per barris. Oriol Soler, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, només un 40% de les llars que ingressen menys de 1.000 euros al mes tenen una bona refrigeració, per un 70% de les que ingressen 3.000 euros o més. No és el mateix combatre la calor amb un ventilador, amb aire condicionat o amb una piscina, però també és molt diferent viure en pisos amb un bon aïllament estructural, finestres de qualitat o tenir zones verdes a prop de casa que baixin la temperatura ambiental. Rubén Martínez és un dels autors de l'estudi i defineix així el perfil de morts atribuïbles a la calor a la província de Barcelona durant l'estiu de l'any 2022.
2: El retrat de la mortalitat per calor es repeteix a totes les onades. Una dona gran que viu sola en un pis mal aïllat, de renda baixa i sense refrigeració.
1: I l'estudi identifica una quarantena de municipis de Barcelona com a prioritat, ja que tenen els tres problemes alhora: alta exposició a la calor, habitatges en mal estat o molt antics i baix nivell de renda. Les més urgents: l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma, Badalona, Cornellà, Sant Boi, Manresa, Cardona i Artés.
0: I què es pot fer per revertir-ho? Les administracions, assegura Hidra, han de posar diners per rehabilitar i acondicionar els edificis perquè això no només depengui de la butxaca de cadascú.
1: Sí, exacte. Reformar edificis perquè tinguin unes parets de qualitat que garanteixin aïllaments fiables, així com finestres i persianes útils i sistemes de ventilació creuada sempre que es pugui. Segons els autors de l'informe, hauria de pagar això, aquestes reformes, qui més contamina.
2: Un gran programa de rehabilitació d'habitatges o mesures per renaturalitzar la ciutat. Tot això finançat amb un fons climàtic provincial i un principi senzill, que qui més contamina, que els sectors que més contaminen, més paguin aquesta adaptació.
1: Hidra demana que les administracions facin una llei estatal de protecció davant la calor extrema, un fons climàtic provincial finançat en part per l'excedent de les renovables, una governança a tots els nivells, d'Estat, Generalitat, Diputacions i municipis, i per acabar, un sistema públic d'indicadors de calor i desigualtat climàtica.
0: Hem anat parlant de les desigualtats entre propietaris i llogaters, doncs també aquí hi ha diferències a l'hora de poder-hi fer front amb aquesta calorada. Nico, 36 anys, què tal? Bona tarda.
3: Bones tardes.
0: Tu vius de lloguer en un pis al barri de Gràcia, pagues 1.500 euros cada mes i vius amb el teu germà petit, amb la teva mare, i pràcticament des del primer estiu que vius en aquest pis vas veure que era un autèntic forn.
3: Sí, realmente es un infierno. Hace más calor dentro de casa que fuera, y sobre todo por las noches he llegado a comprobar que las temperaturas dentro de casa son mayores de 30 grados.
0: Tu has intentat posar aire condicionat des de que vas arribar-hi. Què has fet? Perquè ara no en tens, aire condicionat.
3: No, en el primer verano lo que hice fue hablar con la dueña para ver la posibilidad de poner un aire acondicionado, ya que no estaba instalado en el piso cuando lo alquilé, a lo que ella se negó rotundamente.
0: Tu vas intentar, per exemple, no sé, arribar a un acord, vas a demanar un pressupost, i què et van dir?
3: Sí, el tema es que para poner el aire acondicionado esto requiere hacer una obra en el piso, la cual es muy costosa, por lo cual intenté de varias formas con la dueña de que me lo vaya descontando mes a mes o hacerlo 50-50, y bueno, no estuvo dispuesta a poner ni un euro, por lo cual tuve que desistir.
0: Després de mirar pressupostos, quant t'hagués costat instal·lar tu l'aire acondicionat?
3: Era aproximadament 2.500 euros.
0: Has desistit finalment de no posar aire condicionat, com dius. Com ho feu ara? Com aguanteu ara la calor?
3: Bueno, con varios ventiladores, uno en cada ambiente, y cerramos las persianas, estamos todo el día casi oscuras para que la temperatura no suba tanto.
0: O sigui, teniu un ventilador pràcticament a cada habitació, fins i tot a la cuina, als lavabos.
3: Sí, sí, sí. Sobre todo en la cocina es complicado, porque ya al prender el horno o cocinar realmente es complicado.
0: Què penses quan la propietat del teu pis et diu que no és necessari un aire condicionat on vius?
3: Bueno, me gustaría que venga y lo compruebe ella misma, que estoy seguro que pensaría bastante distinto.
0: T'has plantejat marxar del pis?
3: No, porque como está la cosa en Barcelona, es un mal menor.
0: Doncs Nico, t'agraïm molt que ens ho hagis explicat. Moltes gràcies i ànims amb aquesta calor.
3: Gràcies a vostès.
0: Un dia més, ara mateix, és una hora crítica pels incendis. Els bombers pateixen perquè tornem a tenir un dia d'incendis simultanis. Des de dilluns, això ha passat cada dia. Ahir mateix, quatre focs molt preocupants que van començar entre la 1 del migdia i les 4 de la tarda. Gavà, a Navarcles, Guimarà, Aiguamúrcia. Focs que ara mateix tots estan estabilitzats, però anem fins a aquest últim, Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Aquest matí han tornat a sonar les alertes als mòbils demanant el confinament del nucli del Pla de Manlleu. Anem fins allà. Eva Hidalgo, bona tarda. Quina és l'última hora?
4: Bona tarda, Joan. Poc abans de 11:45, els 150 habitants del Pla s'han hagut de tancar a casa perquè ha augmentat el fum i hi ha hagut una petita represa de foc a un barranc proper, que al cap de mitja hora doncs, ja s'ha desconfinat tota aquesta població. 26 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen intensament per encerclar les 80 hectàrees cremades, aprofitant ara just abans del migdia i d'aquesta hora més crítica. Les vinyes han estat la clau per evitar la propagació amb un potencial que tenia 5.000 hectàrees. El Jordi és veí d'una masia aïllada.
5: Perquè si no arriba a haver-hi tanta vinya plantada, el foc aquest, us ho dic que jo, no el parem. No el parem perquè era... no us podeu arribar a imaginar els remolins que hi havia, una força, els pins de més de 20 metres, unes flamarades, feia molta por, molta por, molta por.
4: Els habitants d'aquesta zona, que cavall entre l'Alt Camp i el Baix Penedès, reclamen més recursos per mantenir els boscos nets, com diu la Núria des d'Aiguaviva.
6: Faria falta més mitjans rurals, més neteges de boscos, més tallafocs per part dels ajuntaments, que en definitiva tenim el pulmó del Baix Penedès està aquí dalt. I si no mirem de cuidar-lo, pues, de seguida ens anirem a Norris tots.
4: Els bombers veuen complicat donar avui per controlat un foc que manté tallada la carretera T244 entre Montmell i el Carol.
0: Gràcies, Eva Hidalgo, des d'aquest punt on ahir començava aquest incendi a aquesta hora. Cap foc sense control, tot i que des de divendres no se n'han parat de declarar per tot el territori. Això ha estat gràcies a aquests dies de feina ingent de bombers professionals i voluntaris, que també cada dia estan més esgotats. Ells i el material i el risc d'incendi avui és encara més alt que ahir, Martí Oliver.
7: Els bombers ho tenen clar.
8: Tornarem a patir, segur.
7: Com ha explicat el cap de bombers David Borrell en declaracions a l'Aquí Catalunya, aquest alt risc d'incendi els va desgastant.
8: Acumulant, diguéssim, un estrès important.
7: D'una banda, a nivell físic, perquè en aquests casos els bombers s'organitzen en torns de 24 hores.
8: Descansem 24 hores, llavors les següents 24 hores tornem a activar el personal, diguéssim, de reforç de l'altre torn.
7: Però també té afectacions materials.
8: Ens hem de tenir les gavarres. Vam tirar 1.000 mànegues. Ara les estem recollint, les estem tornant a posar al sistema, però vull dir que els vehicles també doncs, comencem a tenir, doncs se'ns van espatllant i els hem d'anar reparant, però clar, com més els fas moure, doncs més incidències tens.
7: I tot i que admeten un sobreesforç...
8: Tenim cor de parrato, ho donarem tot.
7: I Borrell ha deixat clar que encara tenen forces.
0: Són les 2:19. En la crònica política, Aliança Catalana ja supera a Junts i podria arribar a ser la segona força al Parlament de Catalunya. Aquest és l'escenari que dibuixa el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, que s'ha publicat avui. L'extrema dreta de Sílvia Riols es dispara fins a ser el tercer partit més votat, molt a prop del segon, d'Esquerra, i el PSC tornaria a guanyar les eleccions, però perdent força vots, i això també fa que perilli la majoria d'esquerres actual. Anem a repassar les dades d'aquest CEO amb detall. Xavi Balló.
9: El PSC va perdent pistonada lentament, es deixaria pel camí entre 4 i 6 escons, però podria seguir governant amb tota probabilitat, ja que l'única majoria lògica seria la suma de les esquerres, que podria perillar o necessitar la CUP per sumar. Això és possible gràcies a que Esquerra recupera terreny i convença la baixada de socialistes i de comuns. Els republicans amb 24-26 escons serien la segona força, però amb només un diputat d'avantatge respecte d'Aliança Catalana. La ultradreta independentista faria el sorpasso definitiu a Junts, que podria perdre la meitat dels seus votants i enfonsar-se fins als 16 o 18 escons. PP i Vox empatarien a uns 12-13 i els comuns continuarien la seva tendència a la baixa empatant amb la CUP a 4 o 5 escons. Tot plegat deixaria un Parlament amb majoria d'esquerres, però amb governabilitat complicada i també amb majoria independentista, tot i que no seria articulable políticament per la incompatibilitat d'algunes formacions amb Aliança.
0: Sobre líder, Salvador Illa és el més ben valorat i hi ha més gent que prefereix a Gabriel Rufián de president que no pas a Junqueras, fins i tot entre els votants d'Esquerra.
9: Illa és el més ben valorat i el que més persones veuen com a preferit per per ser el president de la Generalitat, Oriol seria la segona opció més repetida davant d'aquesta pregunta oberta, en bona mesura també perquè apareixen dos líders diferents d'Esquerra Republicana en aquesta tria, Rufián i Junqueras, tot i que més persones prefereixen el diputat del Congrés com a president que no pas el líder d'Esquerra Republicana. La preferència per Puigdemont continua caient, segueix sent molt ben valorat pels votants de Junts i un dels pitjors valorats pels votants no independentistes.
0: Un centre d'estudis d'opinió que també ha preguntat sobre el Papa o la intel·ligència artificial.
9: Després del gran desplegament fet per la visita del Papa Lleó XIV, aquest baròmetre reflecteix que dos de cada tres catalans donen poca o cap importància a l'opinió que pugui tenir el Papa, una tendència que és majoritària fins i tot entre aquells que es defineixen com a catòlics. A més, hi ha gairebé el doble de catalans que pensen que Lleó XIV té una orientació més conservadora que el Papa Francesc, que no pas els que pensen que és més progressista. El baròmetre també reflecteix que l'habitatge és la preocupació principal dels catalans i sobre la intel·ligència artificial, un de cada quatre diu que l'utilitza cada dia, gairebé la meitat de la població ho fa almenys un cop per setmana, sobretot per consultes sobre temes jurídics o econòmics o sobre dubtes relacionats amb la salut física.
0: Per cert, que Amnistia Internacional denuncia que la Fiscalia ha posat pals a les rodes en les causes que investiguen l'espionatge a l'independentisme català, el que es coneix com a Catalangate. En un nou estudi, l'organització ha analitzat el paper del Ministeri Fiscal en els 6 anys que fa que l'espionatge és als jutjats de Barcelona. I la conclusió, Martí, és clara. Diuen que han tingut un paper clau en paralitzar aquestes investigacions.
7: Estem parlant d'obstacles com ara posar un llistó molt alt per admetre les querelles, no fer passos per concloure si Espanya feia servir Pegasus o allargar com si fos una partida d'escacs els tempos judicials al màxim. Amnistia Internacional considera que això ha impedit que, tot i que s'hagin impulsat fins a 10 causes als jutjats, no s'hagi fet justícia amb les víctimes.
10: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
7: Declaracions de Virginia Álvarez, que també ha demanat al govern espanyol una reforma de la llei de secrets perquè el CNI hagi d'aclarir contra qui va fer servir Pegasus.
0: 2 minuts i més notícies.
11: Vine a Carrefour Tarragona i Reus i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 10 al 13 de juliol tens el salmó noruec per meitat o sencer, peça de 1 a 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,79 € al quilo. I recorda, el nostre horari d'estiu és de 9 a 22 hores. Sempre les millors promos. Carrefour.
12: ¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parque Central y La Fira de Reus. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
11: Vine a Carrefour Tarragona i Reus i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 10 al 13 de juliol tens el salmó noruec per meitat o sencer, peça de 1 a 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,79 € al quilo. I recorda, el nostre horari d'estiu és de 9 a 22 hores. Sempre les millors promos. Carrefour.
13: Tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
14: Àngel, heroi, salvador. Miquel Merino es va convertir en l'home de la nit. I aquest divendres en volem més. Ho viurem a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Cristóbal Chacén, el Tío Faja i Gonzalo Álvarez seran els nostres homes de la nit. Viu la prèvia del partit i no et perdis el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. L'entrada és gratuïta. A partir de les 9 del vespre, a Espanya-Bèlgica. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com.
15: En plenes rebaixes brutals de Conforama arriba el nostre 20% de descompte extra en sofàs, matalassos, mobles. Preus increïbles només del 10 al 14 de juliol. Són dies brutals. Conforama.
16: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
0: 5 minuts i 2/4, parlem de ciència. Investigadors de l'Hospital Sant Pau a Barcelona han desenvolupat una eina d'intel·ligència artificial que els permet, atenció, identificar els pacients que tenen més risc de patir una trombosi venosa. Aquesta és una malaltia cardiovascular que té moltíssima incidència. Cada minut, una persona mor al nostre continent per culpa d'una trombosi. Susana Ruiz.
17: Fins ara, l'avaluació del risc s'ha basat fonamentalment en factors com l'edat, l'obesitat, determinats tractaments hormonals o algunes alteracions genètiques concretes. El model desenvolupat per Sant Pau combina informació clínica i genètica per analitzar prop de 13.000 gens en persones amb antecedents trombòtics personals o familiars i detecta els pacients amb més probabilitats de patir una trombosi. El doctor José Manuel Soria, director de la Unitat de Genòmica de Malalties Complexes de Sant Pau, és un dels autors de l'estudi.
18: Això té molta repercussió a l'hora de, en el futur, muntar un diagnòstic més acurat i, sobretot, una medicina més personalitzada.
17: Malalties com l'infart de miocardi, l'ictus isquèmic i l'embòlia pulmonar són conseqüència gairebé sempre d'una trombosi, un coàgul que impedeix el reg sanguini i l'oxigenació dels teixits.
0: I quan es van acabar els exàmens de selectivitat, les crítiques van ser pel de matemàtiques, llarg, difícil. Doncs resulta que finalment han estat els exàmens de llengua catalana i literatura els que més sol·licituds de revisió han tingut aquest any. CERC Catalunya ha accedit a les dades. 22.000 reclamacions d'exàmens d'alumnes que no estaven d'acord amb la seva nota. Àlex Calatrava.
19: L'examen de llengua catalana i literatura és el que més sol·licituds de revisió ha rebut. Són més de 2.500 peticions. En segon lloc, el d'anglès n'ha rebut 2.129 i el de matemàtiques científiques ha estat el tercer examen del rànquing amb 2.057 sol·licituds de revisió. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha defensat que aquesta prova s'ajustava al currículum, però també ha reconegut que hi ha aspectes a millorar de cara a l'any vinent.
20: Per exemple, la càrrega de càlcul o el temps o la llargada de l'examen. I aquí és on hem vist que realment hi ha aspectes a millorar.
19: El total de revisions, només en un 27% dels casos s'ha millorat la nota, a un 17% se'ls ha baixat i més de la meitat s'han quedat amb la nota que ja tenien.
0: Demà divendres es publicarà la primera assignació de places universitàries i sabrem com queden les notes de tall, fins a quin punt el mal resultat de l'examen de matemàtiques ha fet baixar aquestes notes de tall en els graus científics. Anem pels esports. El Barça encarrila l'arribada de Karim Adeyemi. Nil Solà, bona tarda.
21: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Així és, el Barça encarrila també després de Joao Cancelo l'arribada de Karim Adeyemi, futbolista del Borussia Dortmund, que acaba contracte el 2027, per tant, que ha comunicat ja el seu equip a l'alemany que no vol renovar i això faria que el Barça el pogués treure amb un cost més assequible del que hauria de ser en principi per una operació que el Barça no espera que vagi més enllà dels 30 milions d'euros. Un futbolista versàtil amb un 1x1 molt important i sobretot molt i molt ràpid. Aquí Hansi Flick coneix perfectament de la seva etapa a Alemanya i des de quan va ser seleccionador alemany. Això en el dia que hem explicat el que t'hi jugues, que el Barça demana un préstec de 210 milions d'euros a compte dels drets televisius de les pròximes temporades. Aquest deute servirà pel club per afrontar el mercat de fitxatges amb garanties i amb clau de futur, ja que el Barça preveu que la pròxima temporada tornarà a estar accedit en el Fair Play i tornarà a tenir limitacions a les inscripcions.
0: És el so del concert ahir al Cruïlla al parc del Fòrum de la Nord-Americana Halsey, als caps de cartell. Avui el festival torna, per exemple, noms com Pixies, però hi ha una novetat d'última hora. Dissabte hi actuaran els Fades, després d'haver cancel·lat diferents concerts en festes majors pel boicot d'algunes persones. Ho explicava el director del Cruïlla, Jordi Herreruel, a l'Aquí Catalunya.
22: De fet, ha estat una incorporació de darrera hora, perquè ens semblava que era necessari que tinguessin concerts tranquils, que tinguessin concerts segurs.
0: I també aquest vespre la platja de Sant Sebastià tornarà a convertir-se un gran auditori a l'aire lliure. Ja hi 30.000 persones van anar a la Barceloneta en el primer dia de clàssic a la platja i va anar la Júlia Domènech.
23: L'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons, va inaugurar aquesta nova edició amb un repertori de grans clàssics pensat per acostar la música simfònica a nous públics, una proposta que va omplir la platja de Sant Sebastià de tovalloles i fiambreres i que els assistents valoraven així.
24: Ja està empezar a sentir la música i ha arribat un moment en què m'he hagut de tombar, deixar-me portar perquè sentia.
25: Una cosa molt interessant, igual se me ha hecho un poquito corto.
26: Uau, m'ha sorprès que hi havia molta gent jove.
27: Muy importante hacerlo porque las nuevas generaciones que no es acostumbrado a ir en los lugares donde normalmente está la clàssica.
23: La iniciativa continua avui amb el segon i últim concert de clàssica a la platja, aquesta vegada a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
0: Són dos quarts.
28: Una i media en Canàries, adiós a la voz rota. Ha muerto Bonnie Tyler.
16: Hora 14. El láser con Javier Casal. It's

0: me fui sin desayunar porque estaba tan nervioso y gracias a Dios el maestro me tocó.
1: Vas a provar. Cosa.
0: Sí.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'hondureny Jonathan Adalberto Vallecillo.
2: Llapis de Memòria amb Jordi Manau. Ja escriviste

0: Avui, al balcó, acomiadem temporada amb Regina Rodríguez Sirvent i Santi Balmes. I després ens remullem a la platja amb l'última secció dels Otero, amb Miki i Malcolm Otero.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La set, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna.
0: Últim balcó de la temporada, que demà, què tenim?
1: Demà juga Espanya, Mundial, i per tant el balcó no hi és.
0: Per tant, avui.
1: Avui és l'últim dia, és abans de marxar de vacances.
0: Dilluns, balcó d'estiu, amb la nostra Laura Polodelfó a les 7, com sempre. Què fem avui? Doncs és colar-nos en una realitat, la de la presó i la de la reinserció, de la que en sabem massa poc. Del matí, districte de Sant Martí, barri de la Vila Olímpica de Barcelona. Estem davant de la presó del centre penitenciari de dones. Laura Pons, com estàs? Bon dia.
2: Hola, Anna, què tal? Bon dia.
0: Estem davant de Batles.
2: Sí. Estem a la porta, esperant a un parell de voluntaris d'una entitat que es diu CEDRA, una associació que dona suport a persones en situació de vulnerabilitat. Esperem la sortida de tres internes que avui tenen un permís per passar el dia fora de la presó. Són tres persones que estan privades de llibertat, que no sabem com es diuen, ni què són, ni quina pena compleixen, ni per quin delicte, però que ens han citat aquí avui per passar el matí amb elles.
0: Expliquem una mica, Laura, per què estem aquí, que els oients ho entenguin, perquè tu ets redactora de política d'aquesta casa, però també ets voluntari d'aquesta entitat.
2: Sí, aquesta entitat CEDRA el que fa és acompanyar persones que tenen mancances personals, pocs recursos, persones en definitiva a qui se'ls dona una segona oportunitat en aquesta situació de vulnerabilitat per la que passen. Fan sobretot activitats a presons, amb el programa Respira Fons, també amb el Respira Dins. Jo, per exemple, feia sortides amb els interns del centre penitenciari de joves, que està a la Roca del Vallès, al costat de Quatre Camins. Avui, Anna, el que farem serà el programa que tenen, que es diu Respira Dona, on acompanyarem a les dones de Batràs que surten per fer un voluntariat al Banc dels Aliments. Ho fan cada dimecres i sempre ho fan acompanyats de voluntaris.
0: Ara som davant d'una porta molt grossa, blava, suposo que estan fent paperassa, i en un moment hauran de sortir aquestes dones que no sabem, com deies, ni els noms encara, ni per què són aquí dins. Sí que sabem que un dels voluntaris es diu Enric, que porta molt temps.
2: Sí, sabem que l'Enric porta molt temps fent de voluntari i que avui l'acompanya també una altra voluntària. Però no sabem els detalls d'aquesta altra voluntària, no sabem com es diu, i sabem també que avui s'estrena, que avui és el primer dia. Per tant, tindrem aquesta experiència d'un voluntari amb moltíssima motxilla, amb moltíssimes històries a darrere, i l'altra versió, que és una novella, no?, com aquell que diu, que s'estrena avui.
0: Sí, que s'estrena avui. S'obre ara la porta.
2: Una porta blava.
0: Hola, què tal? Com esteu? Mira, aquí tenim l'Enric. Enric, acabeu de sortir de Batràs. Què anem a fer ara?
3: Anem a fer un acte de voluntariat social. Anem a col·laborar amb totes aquestes especials dones al Banc dels Aliments.
0: Tu ets voluntària també, com et dius?
4: Encarna.
0: Encarna, és la primera vegada que fas de voluntària?
4: Sí, avui és la meva primera vegada, sí.
0: Com és que t'has apuntat?
4: No sé, he pensat de fer alguna cosa, que estic jubilada, i he pensat que això està bé perquè conozco aquesta gent, i m'han posat aquí.
0: Podem saludar-les?
3: En castellà, passeu. Sí. Normalment són persones estrangeres i algunes sí que entenen i parlen el català, però no és l'habitual.
0: ¿Nos podéis decir el nombre?
5: Mónica, mi nombre es Luz.
0: ¿Te acompañamos? ¿Te parece bien?
5: Vale.
0: ¿Y?
5: Ana.
0: Ana, como yo. ¿Dónde vamos, Ana, ahora?
6: Al Banco de Alimentos.
2: Ana, no es la primera vez que vas al Banco de Alimentos.
6: No, ya he salido varias veces.
2: Bueno, pues vamos para allá, subimos ahora vosotros a la furgoneta, nosotros anem amb un altre cotxe, i ens trobem al Banc dels Aliments. Primer anem a esmorzar, oi, Enric?
3: No, avui ens han demanat que fem un canvi perquè darrerament fa la calor.
2: Doncs ho seguim.
0: Quedem allà, muchas gracias. Ara nos vemos. Doncs cap al cotxe, Laura.
2: El que farem, Anna, serà creuar Barcelona, sortim de la Vila Olímpica, anem cap a la Zona Franca, seu del Banc dels Aliments, perquè aquest programa, el Respira Dona, es desenvolupa amb col·laboració al Departament de Justícia. El que fa CEDRA, d'alguna manera, és acompanyar aquestes internes a fer un voluntariat al Banc dels Aliments amb l'objectiu d'afavorir la socialització i oferir una oportunitat, no?, per col·laborar en una causa solidària.
0: Laura, aquesta presó, la de Batràs, que tenim aquí darrere, ara pugem al cotxe, és l'única que té dones de Catalunya?
2: Sí, a veure, també hi ha un mòdul de dones a Brians, però aquesta de Batràs podríem dir que és l'única a Catalunya que és per dones, pensa, Anna, que la població penitenciària a Catalunya, aquestes són xifres de l'IDESCAT del 2024, arriba a un total d'aproximadament 8.600 persones, però d'aquest total, la majoria són homes, només hi ha 490 dones que estan preses, i és una xifra que representa el 5,7%. A més, Anna, sí? Aquí, a dins de Batràs, no ho sé, ho veurem després amb aquestes tres internes que han sortit avui del centre penitenciari, si ens ho expliquen o no, però moltes d'elles estan dins per delictes relacionades amb el tràfic de drogues. Uh-huh. És aproximadament un 40% de les dones que estan dins les que han sigut doncs recluses per aquests motius, per tràfics en les rutes migratòries, per fer del que es diu, no?, del que es coneix com a mules.
0: La mula, sí.
2: No sé si ens ho explicaran després, però bueno, en tot cas, que sàpigues que la majoria de dones que estan dins és per motius vinculats amb el tràfic de droga.
0: Arribats a la zona franca. Ara la Laura aparca. L'Enric ha arribat amb les tres internes i la voluntària. Què tal,
4: sí,
0: Encarna?
4: Pues ya ves, estoy aprendiendo un poco.
0: Enric, tu fas aquest trajecte mil vegades, no?
3: Mil vegades no, però unes quantes sí. Som uns quants voluntaris i estem tornant. Les sortides són cada 15 dies. Llavors, com que són 8 en aquest moment, pues, sortim dos cada vegada i hi ha una certa rotació.
0: Entrem cap a dintre, no? Laura, que jo estava pensant, ara que estem aquí al banc dels aliments, elles s'han traslladat amb un cotxe normal, és a dir, que algú podria pensar, sí, doncs, que van amb una furgoneta blindada.
2: No, van amb un cotxe normal que els hi dona, crec, el Departament de Justícia. És important que no portin un pòstit al front on posi preses, no? La importància d'arribar a un lloc i no tenir aquesta etiqueta ja entre els altres voluntaris. Per tant, elles entraran aquí i es relacionaran amb la resta de persones que estan també aquí fent voluntariat sense saber, sense tenir aquesta informació de que surten de Batràs.
0: Sí. Ara li volia preguntar, perquè l'Anna m'ha dit que ja havia estat aquí. Luz, Mònica, és la primera vez que entrais aquí?
7: No, jo no. Yo quiero hablar con un abogado primero. mentira.
0: Ara estem aquí a dintre del banc dels aliments. Estem rodejades de caixes de llet.
2: De llet, sí.
0: Sobretot llet.
2: Sí. Què hem de fer? Què és el que farem?
8: Ara agafarem les llaves de la taquilla, iremos al canviador, nos pondremos los chalecos, las punteras de los pies y los guantes, cogeremos una máquina para poner un palé y nos iremos a coger frutas para los pedidos que hay, para repartirlo para según qué iglesias, para que puedan repartirlo luego a las familias necesitadas.
2: Anna, durant l'any 2025, per aquí van passar un total de 64 dones de Batràs que van participar en aquesta iniciativa, i enguany, en el que portem d'any, ara estem a mes de juliol, doncs en el que portem d'any ja hi han passat per aquí 32 internes.
0: Cuidado. Entrem a la zona on tocarà repartir fruita.
2: Mira, ja veig els préssecs, Anna, aquí esperant-nos en tres caixes, en tres transpalets, no?, que haurem de col·locar d'una capsa a l'altra.
0: I ara és quan la Mònica, l'Anna i la Luz, amb l'ajuda de l'Enric i l'Encarna, els voluntaris, es posaran a treballar. O sigui que apartem-nos una mica, que sí, fem més nosa que profit. Hem estat uns tres quarts d'hora omplint dos palets amb fruites i cols de dos albarans. Ara anem a treure'n les armilles i el calçat que porten per protegir-se els peus i ens n'anem directe a esmorzar. Teneu hambre, no? Anem aquí a Cal Valentí a esmorzar. Tu experiència, Encarna?

0: a la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: Atenció, perquè s'ha reactivat un dels quatre focs que es va declarar ahir que els bombers van aconseguir estabilitzar. És el de Guimerà, a l'Urgell, on ara mateix estan treballant una trentena de dotacions. S'ha reencès el flanc dret i això ha obligat a enviar una alerta per confinament a 21.000 persones d'aquesta comarca. Per tant, des de fa aproximadament 20 minuts que s'ordena que es confini tothom que viu a la ciutat de Tàrrega, també als nuclis de Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau. Aquesta 21.000 persones en què, segons els bombers, se'ls demana que no surtin al carrer i que segueixin les indicacions de les autoritats. És un foc que va començar cap a 9:15 d'ahir i que havia quedat estabilitzat de matinada, però que, segons els bombers, expliquen, s'ha descontrolat. Hi ha 9 espais naturals tancats avui, 223 municipis amb nivell màxim d'alerta per incendi. Són Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç del Munt, l'Ubac i el Montsant. En aquests parcs ningú hi pot entrar ni fer-hi cap activitat. I des de divendres recordem que no s'han parat de declarar incendis. Són dies de feina de bombers, de professionals, voluntaris, que cada dia estan més esgotats. Així ho ha assegurat el cap dels bombers, David Borrell, en declaracions a l'Aquí Catalunya.
3: Anem a patir segur, estem aconseguint estabilitzar els nous incendis, però clar, anem acumulant, diguéssim, un estrès important en el nostre sistema de resposta.
2: Els bombers s'organitzen en torns de 24 hores, un dia treballant, un dia de descans, així successivament, però no només ells estan patint desgast físic, i també el material.
3: Ens hem dit que vam tenir les gavarres, vam tirar 1.000 mànegues. Els vehicles doncs, se'ns van espatllant i els hem d'anar reparant, però clar, com més els fas moure, doncs més incidències ten.
2: I a Barcelona, dos treballadors de parcs i jardins han hagut de ser atesos en hospitals per culpa de la calor. Ho ha denunciat la CGT Inspecció de Treball. L'Ajuntament recorda que ja ha pres mesures per intentar evitar casos com el de l'any passat. Una treballadora de la neteja va morir. L'últim cas va ser dimarts, al parc de la Ciutadella, un jardiner va haver de ser atès i transportat a un centre sanitari en ambulància i, en altre cas, un treballador en pràctiques que va patir un cop de calor al mes de juny. Mariano Peinado és delegat de la CGT a Parcs i Jardins.
4: En certs dies i a certes temperatures, els jardiners no hem d'estar al carrer fent feina. Els jardiners hem d'estar a les brigades protegint-nos, preparats per sortir per qualsevol urgència que surti. El que no pot ser és tenir la gent treballant a les 12 del migdia en una fase d'alerta o qualsevol altre dia amb temperatures i onades de calor.
2: L'Ajuntament diu que en tots dos casos es van seguir els protocols d'actuació. I en política, Aliança Catalana superaria a Junts si avui hi haguessin eleccions al Parlament. El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió assegura que el PSC tornaria a guanyar, però perdent vots i fent perillar la majoria d'esquerres. Es dispara, per tant, l'extrema dreta, Vox i el partit de Sílvia Oriols ocuparien una quarta part dels escons al Parlament. Xavier Balló.
5: El PSC va perdent pistona de lentament, es deixaria pel camí entre 4 i 6 escons, però podria seguir governant amb tota probabilitat, ja que l'única majoria lògica seria la suma de les esquerres, que podria perillar on necessita la CUP per poder sumar. Això és possible gràcies a que Esquerra recupera terreny i compensa la baixada de socialistes i comuns. Els republicans, amb 24-26 escons, serien la segona força, amb només un diputat d'avantatge respecte a Aliança Catalana. La ultradreta independentista faria el sorpasso definitiu a Junts, que podria perdre la meitat dels seus votants i enfonsar-se fins als 16-18 escons. El PP i Vox empatarien a 12-13 i els comuns continuarien la seva tendència a la baixa empatant amb la CUP, a 4 o 5 escons. Un Parlament amb majoria d'esquerres i també amb majoria independentista, però que no seria articulable políticament perquè hauria de pivotar necessàriament sobre Aliança.
1: Esports, el Barça ha presentat Pere Romeu com a nou entrenador del Barça. Laia Pujals, com estàs? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda, Anna. Doncs sí, el tècnic renova fins al 2028 i amb un estiu per davant en el qual tindrà molta feina, perquè recordem que l'equip ha patit forces baixes, tant a nivell esportiu com de lideratge. Parlem de Mapi, d'Alexia, que ho dèiem ahir al balcó, també d'una Batlle o de Salma. Romeu ha parlat sobretot d'aquest buit de lideratge que ja té clar qui l'haurà d'ocupar, més enllà de Patrick Guijarro, que és l'actual capitana.
7: Hi haurà moltes jugadores que aquesta temporada hauran de donar una passada endavant, que fa uns anys eren jugadores segurament amb més experiència i més edat, i ara mateix aquestes jugadores que hauran de donar una passada endavant són futbolistes molt i molt joves, que ja hem vist que estan totalment preparades per jugar grans partits d'Europa, però que ara mateix s'hauran d'assentar per donar aquest lideratge i aquesta continuïtat en aquest equip.
1: I marxem cap a França perquè avui s'ha viscut la famosa etapa del Tourmalet. Arnau Santero, bona tarda.
8: Bona tarda. Sí, se l'han dut per sorpresa de ningú, Tadej Pogacar, amb un temps rècord, 43 minuts i 12 segons. L'últim rècord el compartia ell mateix amb Vingegaard i era de 45 minuts i 32 segons, o sigui que el baixen més de 2 minuts. De fet, el danès Vingegaard ha creuat la línia a 2 minuts i 40 segons més tard que Pogacar. Després d'aquesta victòria i de la caiguda que ha patit el líder Traen a 24 quilòmetres de la meta, Pogacar se situa al capdavant de la classificació ja amb Vingegaard a segon amb més de 2 minuts.
1: I a Wimbledon ja està definida la primera finalista.
6: Sí, i de fet ja tenim la final perquè fa uns pocs minuts ha acabat la segona semifinal. Serà Noskova-Mukova, que és un duel txec. I demà hi haurà les semifinals masculines. La primera serà Feris Zebev i la segona Sinner Djokovic.
1: Mundial, avui a les 10 comencen els quarts de final del Mundial amb un apassionant França-Marroc.
8: Sí, a priori hauria de ser un dels millors encreuaments d'aquesta fase, però també és un dels més tensos, sobretot a la ciutat de París, on ja es prepara un dispositiu especial de seguretat. La policia ha emès una ordre que permetrà els drons de seguretat sobrevolar la ciutat i s'ha prohibit l'ús de pirotècnia i de focs artificials. En la part esportiva, però, també es noten les tensions, per exemple, la roda de premsa prèvia al partit del seleccionador francès. Bàsicament, Deschamps ha comentat que no podia rebre tantes preguntes, és a dir, que si fossin,
1: no?
8: Sí, que si fossin 50 periodistes no podria respondre als 50, precisament perquè hi havia un periodista marroquí que no el podia deixar marxar sense fer-li la seva pregunta.
1: Gràcies, Laia Arnau.
6: Endavant.
1: Carbó, com estàs?
9: Què tal? Bona tarda.
1: Què? Alguna esperança d'algun canvi en el futur, encara que faltin molts dies?
9: Bé, a veure, la pregunta és de difícil resposta,
1: sí.
9: Perquè...
1: T'he traït.
9: Mira, demà molta atenció a la situació marítima. És a dir, que baixaran les temperatures alhora que es complicarà la situació marítima i, clar, amb aquesta calor doncs és fàcil, no?, que les platges estiguin plenes i com ha de fer sol, doncs encara és més fàcil que... allò, que hi ha gent que no li fa cas, no, les advertències que es fan des dels socorristes, de manera que aquest seria el titular per demà. Va menys la calor, a més l'aixafogó, i a la platja, a les platges, a pràcticament tot el litoral, sobretot de Barcelona i Tarragona, la situació marítima es complicarà. I déu-n'hi-do, de nou un dia com el d'avui, clar, si no hagués existit el d'ahir, sí, avui a molts llocs hauria estat pràcticament de rècord també, sí. El que passa que, clar, anem acumulant, i bé, la ciutat de Barcelona, tremendo, aquesta
1: les nit
9: de molts barris,
1: nits, sí.
9: 28, 29 graus de mínima, però clar, tinguem present que això és tan sols una petita estona, la major part de la matinada ha estat al voltant dels 30 graus, igual que al nord de l'Empordà. També destacable ara mateix, i ara anem ja directament amb el pronòstic, les tempestes. Tempestes que afecten, per exemple, a Andorra, sobretot a la meitat sud. N'hi ha algunes també al Pirineu de Lleida, sobretot ja al Prepirineu, i viatgen cap al sud, en direcció on hi ha aquest incendi que comentàveu ara, de l'Urgell. Compte perquè aquest incendi pot alterar bastant el comportament, aquesta tempesta, volíem dir, pot alterar una mica el comportament de l'incendi, de manera que molta atenció a les advertències que s'estan fent. Un incendi que just quan la marinada ha començat a bufar forta és quan s'ha activat, i aquí, en aquest lloc de Catalunya, és dels pocs que quan s'amaga el sol no desapareix la marinada, sinó que aguanta més hores i fins la mitjanit pot continuar bufant amb molta intensitat. I demà, doncs, més del mateix en general, sol, algunes tronades durant la tarda al Pirineu, temperatures mínimes sense canvis, molt altes de nou a tot el litoral, les màximes ja baixaran de manera més apreciable, si avui encara ens movíem entre els 35 i 40 graus, demà entre els 30 i 35 a la major part de Catalunya, però insistim que amb aquest afegit de més humitat i més aixafogor, cap de setmana més o menys igual, i la setmana vinent, doncs... és molt probable que tinguem de nou, no sé si una onada de calor, perquè estaria al límit això, però de nou temperatures molt altes a mesura que vagi avançant la setmana, és altament probable.
1: T'escoltarem al balcó d'estiu, Carbó, que nosaltres ens retrobem el 31 d'agost.
9: Ah, doncs que vagi bé aquest estiu i vinga.
1: Bona feina, bon estiu, quan puguis fer vacances cuida't molt, Carbó.
9: Ja, no, si aviat les començo jo també.
1: Doncs vinga, que vagi molt bé. Antoni,
9: salut.
1: Antoni Suárez és el control de so, el millor tècnic del món, que demà també comença vacances, se les mereix. Sense ell no faríem ni seríem res. És a dir, que aguantant, Toni, fins demà. A les 7:37 d'aquest dijous 9 de juliol. Joan, què ha de sonar?
2: Dua Lipa.

0: L'artista britànica d'origen albano-kosovar Dua Lipa ja sabem que fa temps que triomfa a les plataformes amb la música, però també des de fa un any que ho fa amb un podcast que és el seu propi grup de lectura, que es diu Service 95.
1: Welcome to the Service 95 Book Club with me, Dua Lipa. From the archive, here's Paul Murray, who I spoke to in
0: Aquest
1: February
0: és un dels últims capítols, fa una setmana, en què parlava amb l'autor irlandès en Paul Murray per parlar del seu llibre de Bee Sting, i el que fa la Dua Lipa és convidar l'autor i després doncs, xerren del llibre i dels temes vitals que es parlen cadascun d'ells. Sí. Fa un any que el fa, i això demostra que a Dua Lipa li encanten els llibres, i ara l'artista el que ha fet és fer un pas més i ha obert la seva pròpia biblioteca. L'ha inaugurat a Oporto. La biblioteca manifesta en col·laboració amb la llibreria Lelo, un espai que, si llegeixes el web de la llibreria, diu que està dedicat als llibres que desafien el poder, la censura, l'exclusió i les narratives dominants. I en el catàleg, de moment, hi ha uns 100 llibres que ocupen un nou auditori dins d'aquesta llibreria que s'han dividit en quatre temàtiques: poder, control, veu i memòria. Oh, entre els que s'han explicat que hi ha El conte de la serventa, també hi ha Felon, de Reginald Dwayne Betts, Fahrenheit 451 del Ray Bradbury, Un món feliç, 1984 de l'Orwell o 100 anys de soledat. I també hi ha títols de la Salman Rushdie, per exemple, o, òbviament, aquesta cita, l'Olga Tokarczuk.
2: Tokarczuk, sí.
0: Doncs són aquestes les referències que almenys he pogut trobar que hi ha en biblioteca de la Dua Lipa. I ha dit la Dua Lipa que ampliarà sempre que pugui aquest catàleg. De fet, serà l'anfitriona del pròxim Festival de Literatura de Londres i en moltes entrevistes ja ha explicat que, juntament amb la música, la lectura és la seva gran passió. Aquest octubre, com et dic, serà anfitriona d'aquest London Literature Festival i el maig passat va obrir amb un discurs molt aplaudit el desè Premi Booker.
1: Last year I played live in 33 cities in 20 countries and sang in 9 different languages.
0: Repassava totes les ciutats i els idiomes en els que havia cantat, dient que era una mica com tota la cultura i tots els idiomes que havia llegit. I sobre la lectura, en una entrevista al The Guardian, deia: "La lectura ha estat la meva àncora al llarg de cada etapa de la meva vida, des de ser noia nova a l'escola en un país desconegut, perquè ella va anar d'Albània fins a Regne Unit, fins a trobar un refugi de calma durant les gires. I sempre té un llibre entre les mans, fins i tot quan ara estava de lluna de mel a Itàlia amb el seu gran actor, el Callum Turner, el seu gran amor amb qui s'ha casat, sempre els posts d'Instagram ha anat penjant llibres que anava llegint, per exemple.
2: I postureig, vols dir, que li agrada llegir,
0: no,
2: de veritat, és evident.
0: No, sempre ha fet molta divulgació d'això. I, de fet, va ser gràcies a un llibre, la novel·la Fortuna, de l'argentí Hernán Díaz, que va sorgir l'amor entre ella i el Callum Turner.
1: I've been looking forward to this conversation for a really long time. So now let's go and talk about...
0: De fet, ella mateixa va parlar amb l'autor d'aquest llibre, amb l'Hernán Díaz, en un dels seus podcasts, dient que era el seu llibre preferit. I què va passar? Com va sorgir l'amor a través d'aquest llibre? Doncs resulta que tots dos l'estaven llegint el dia que es van conèixer. Ho va explicar ell en una conversa amb The Sunday Times, en què també va admetre que gairebé no va arribar a conèixer la cantant, perquè en diverses ocasions estaven a punt de coincidir, però mai acabaven com de conversar, fins que hi va haver un dia, doncs, que els dos es van enamorar sabent que estaven llegint el mateix llibre, diu el Callum Turner. Ens vam asseure l'un al costat de l'altre i ens vam adonar que estàvem llegint el mateix llibre. Es diu Trust i jo acabava d'acabar el primer capítol. Li vaig dir i ell em va mirar i em va respondre: jo també m'acabo d'acabar el primer capítol. Aleshores jo li vaig dir: així doncs, som a la mateixa pàgina.
2: Oh. El que tenim aquí, dos escriptors que no sé què han pensat de la llista que ha fet la Dua Lipa i aquesta història d'amor. Regina Rodríguez Servent, com estàs?
3: Molt bé.
2: Santi Balmes, com estàs?
4: Bé, acalorat.
2: Aniríeu acalorat, no? Aniríeu a la llibreria, no?, de la Dua Lipa, a Oporto?
4: Sí.
3: Sí.
4: Per suposat. A part és que, o sigui, jo vaig tenir un mini crash amb ella a Benicàssim, perquè se'm va creuar
2: els
4: cavallins i, o sigui, em va faltar l'aire de cop i volta.
2: Sí.
4: Sí.
3: Què vas fer?
4: Res, vaig simular un desmai, però no em va fer cas. Golpe de calor.
2: Fortuna l'has llegit, tu, Regina?
3: Sí, em va semblar... Vaig sentir una entrevista sobre d'aquest home i vaig dir: buah, me'l vull llegir. Vaig començar-lo a llegir, em va semblar extraordinari, i de cop hi ha un moment a la història, això està fatal, eh? A la meitat, que tot canvia. I allà va ser com, ostres, em va venir com
2: no
3: una bajona, necessitava com una mena d'impuls que en aquell moment no vaig tenir... I no vaig seguir.
2: És a dir, vas deixar mitges Fortuna.
3: Sí. però és d'una qualitat tan extraordinària que li dec seguir. Per descomptat el seguiré.
0: Igual haguessis conegut el Carlos Exacte.
3: Turner. Clar, i d'aquí... Amb timings no haguéssim coincidit gaire. We are not in the same page. No.
2: Dos minuts, va, que tenim molts temes a parlar amb la Regina i amb en Santi, ara tornem.

0: 7:47, no podem estar més contents. La última parella de fet de la temporada. Jo crec que amb les dues persones més ocupades de... Crec que sou els més ocupats de l'any, els que heu vingut molt sovint, tampoc tant, però és que heu fet moltes coses. Regina Rodríguez Sirvent, Santi Balmés. Esteu bé, no? O sigui, és que tu no pares de fer concerts, Santi.
1: Clar, perquè estem arreplegant calés per estar uns anys sense fer res. Bueno, sense fer res, treballant, diguem, una mica, saps?
0: És així, no? Oh, sí. Però fins desembre. M'he ficat abans
1: de
0: les entrades.
1: No, és que, o sigui, crec que fins al 30 de desembre estem fent bolos.
0: És que algú a dalt ha dit, però que no paraven? I dic, què dius? Que no paren.
1: Sí,
2: i has començat a escriure les cançons en català?
0: Això,
1: ja està mig de la nit, això, sí.
0: Ostres.
1: Sí, ja estic en un procés com...
0: Però on està? El procés quin
1: estic
0: és?
1: Estic en un procés que ja les he cantat i ja... I de fet, he estat, o sigui, corregit per una persona bastant totxa dins del Consorci de Normalització Lingüística i, o sigui, no sabia lo malament que parlava el català.
2: Jo tampoc, fins que el vaig escriure.
0: Però què dius? Barbarismes?
1: No, però dic, jo puc dir mitjanit. I em quedo tan ample, no? I és com,
0: perdona,
1: parlava la cançó, no? Què? Jo, mitjanit. No, mitjanit, no? I és com... No pot ser, o sigui, quedarà fals, perquè jo... I és com ha estat un debat bastant interessant entre qui sóc jo, com canto, i també que no vull ser el Pompeu Febre, saps?
0: Pompeu Febre.
1: Que serà el títol del segon disc. Jo diria així,
2: Pompeu Febre.
1: Ja ho he decidit.
0: Va, poca broma, es dirà així. Ets capaç.
1: El segon, sí, segur, però ja ho juro.
0: És una exclusiva.
1: Sí.
0: Ostres.
1: Però el primer encara no sé com es dirà, però sí que ha estat un procés molt maco, la veritat, ara seriosament parlant.
0: Ens posem davant de tot. Jo quan facis la primera, no, el primer concert així en petit comitè, volem
1: ser-hi. No sé si faré concerts, no ho sé, no tinc ni idea. Jo el que volia era com sí, m'ho he passat molt bé, he conegut no sé, d'altres llocs de la meva psique i m'ha portat a llocs, als records que eren records més amb la versió original que seria la catalana, no?
0: Uau, mira,
1: i també
0: bonic.
1: He estat com pensant, hòstia, podia haver dit aquest disc versió original, no?
2: Pel llenguatge com a vehicle a diferents llocs, a diferents emocions i diferents records.
1: Correcte, i
2: és
1: també ets més pessimista o menys pessimista, depèn de la llengua. Això ho van fer amb un estudi amb gent bilingüe als Estats Units, que eren d'origen llatí, i es van adonar que realment doncs, eren més optimistes quan pensaven en anglès i més pessimistes quan pensaven en castellà.
0: Això és al·lucinant.
1: Sí. Oye, suposo que també hi ha una memòria emocional, no? Una fugida als seus països d'origen per segons quins drames que haurien passat, no?
0: Clar.
1: I per això suposo que tenen aquest bagatge doncs, més pessimista.
0: Però tu cantant potser te n'has anat a la infància, a moments especials, nostàlgia...
1: Sí.
0: T'has posat trist en moments?
1: Molts moments. La veritat és que no és un disc gaire alegre, ho he de dir, però...
0: Ens va donant pistes, Regina?
1: Però, o sigui, bàsicament he volgut ser sincer, ja està, vull dir, quedar-me descansat, bàsicament.
0: Oh, quines ganes. Regina, en el teu cas, clar, passejant el llibre, crispetes de matinada...
1: Ai, que bé, moltes gràcies.
0: Home. És a dir, ets el fenomen literari, he llegit tants titulars... dient que ho has petat, això, fenomen literari de la literatura catalana. Ho has petat. No sé com ho has viscut ni si has tingut temps de pair-ho, perquè t'has passat molt temps dient no tinc temps de donar-me'n del que m'ha succeït.
2: Clar, jo ara li deia, no?, en el...
0: Joan,
2: perdona. És que em sortia Jordi perquè ens vam veure per Sant Jordi l'última vegada. Sí. Que em va venir a veure per Sant Jordi, ho estaves com disassociada. I és veritat que des de que van sortir les calces, que estic en aquesta mena de remolí. Però sí que ara començo a... Ara que he parat, després de les crispetes i de fer tour també per tot Espanya amb les palomites, ara que he parat per reomplir-me, sí que començo a fer un zoom out i començo a evitar aquest moment, no? Perquè porto gairebé, el setembre farà 4 anys que visc en aquest moment. I ja he necessitat tot aquest temps per entendre'l i per assimilar-lo, però estic extremadament contenta. Què més puc dir?
0: I precisament volies parlar de generositat i èxit.
2: Sí, volia donar això. Perquè quan em van dir que venia el Santi, em vaig recordar de l'última vegada que ens havíem vist que no era aquí, sinó que quan ens van convidar els dos a Guadalajara, a Mèxic, quan Barcelona va ser ciutat convidada per la Fèria del Llibre de Guadalajara.
0: Jo vaig estar al concert de Grèsian i tu vas arribar més tard.
2: Jo vaig arribar, ens vam creuar.
0: Així em va fer un concert, és increïble.
2: No, però és que no només això, a mi em van posar la meva presentació a les 9 de la nit, quan literalment ja no hi havia ningú en aquell pavelló, on hi havia milions de persones, i em van contraprogramar la Rigoberta Bandini. Us podeu imaginar tota la gent que va venir a escoltar Les Bragues al Sol. O sigui, molt poca. I no, però me'n recordo que abans de marxar a Mèxic ens van citar, els que anirien cap allà, en el pavelló Miss Van Der Rohe. Sí. I jo estava allà, doncs, bueno, d'espectadora, veient tot, amb tots els escriptors i escriptores que aniríem, cantants i tal, i arriba un moment, quan ja marxàvem, que em ve el Santi, i em diu, bueno, què, hola, no? I va ser com un moment de, hòstia, que fort, que estic en un mateix lloc amb el Santi Balmes, i a sobre ve i em ve a saludar, perquè ens havíem vist només un dia aquí. I em va semblar un moment que a tu pot semblar normal, a mi no, i no, perquè clar...
0: Em sembla que li sembla normal.
2: Ja, sí, però no ens coneixíem tant, però jo et veig, no, de, ostres, que portes molts anys i que et veig damunt de l'escenari. Et veig a tu i et veig damunt de l'escenari. Mm. Sí, damunt d'un escenari simbòlic també, icònic i històric. Mm. I em va semblar com un acte generós per la teva part, perquè hi havia molta altra gent i que em vinguessis a saludar, doncs vaig pensar, ostres. I em ha servit això de flor, de, no, per, de llavor, per parlar d'això, perquè en tots aquests anys que m'ha passat aquesta cosa tan bonica, que m'ha passat aquest petit miracle, és que m'he trobat moltíssima més generositat que no pas enveges o totes les coses dolentes que sempre parlen d'aquest camí. Perquè, o sigui, a mi primer que em llegeixin el meu llibre, i ja em sembla un acte de generositat brutal, perquè amb els milions de llibres que hi ha, em sembla que algú que dediqui tantes hores a seure's, i em sembla una sort. I alhora parlo també remuntant-me als inicis, quan jo no tenia ni un lector ni una lectora, que per exemple, que a persones com l'Antoni Bassas, que em va presentar Les Calces al Sol quan érem només amics i família en una nit que no oblidaré mai, i això implica un temps, una, no?
0: que tenim més... La generositat.
2: La generositat. El temps i tota aquella emoció i tota aquella intenció que hi va posar, que per molt que això no hagués acabat en res, jo me l'enduia aquella nit, que va ser per mi històrica. I també persones com, per exemple, el Joan Roca, quan jo Les Calces al Sol tenia 150 pàgines més i transformat en un din A4 pesava uns 17 quilos. Vull dir, no exagero, però pesava moltíssim. I jo, el Joan Roca, també ens havíem creuat dues vegades. I jo quan li vaig dir, mira, li vaig enviar un WhatsApp després de 7 anys de no parlar, li vaig dir, mira, escolta, no sé si te'n recordes de mi, he escrit un llibre i no sé si te'l podries llegir i si t'agradés, doncs me'l podries presentar, no? I clar, jo, o sigui, és això, no era escriptora jo encara, vull dir, no estava ni publicat. I bueno, s'anava a publicar, però més endavant. Llavors que aquell home em digués sí, que invertís els dies de les seves vacances per llegir un llibre que, no que ningú havia avalat, i que a més pesava tant, que l'altre dia vam presentar a Girona, se li va trencar la cadira a la platja de Platja d'Aro. I clar, era com a mi, o sigui... M'han entendrit molt tots aquests gests de...
1: No, quin plural, Déu meu!
0: Pompeu Febre, aquí has de dir.
1: Sí, sí, sí.
2: Que, no, i durant tots aquest temps, tots aquests anys, doncs això, o sigui, ha sigut com tanta generositat que m'ha fet millor persona, perquè també hi ha tots aquests bookstagramers que, ostres, se'ls llegeixen, ho comenten, ho publiquen, I també entre escriptors i escriptores, que el que va passar a Guadalajara, que va ser molt bonic, que jo li deia, sembla això, Catalunya en miniatura, era que ens retrobàvem tots i tots compartíem el nostre procés creatiu amb això, amb abundància, per adonar-nos que tots partíem de llocs molt diferents.
0: Sí.
2: I que era igual, que totes aquestes competicions i tot això que es fa, que és terrible, perquè és com molt... molt injust i absurd comparar obres creatives, perquè no són nombres exactes.
0: Deixa'm posar la cançó, que li vull preguntar al Santi si comparteix, si ha captat aquesta, si ha notat aquesta generositat amb tants anys d'èxit, però aquesta cançó que soni, que haurem de parar un moment, seguim després. Well, the winds hit heavy on the borderline. Remember me
3: to one who lives there. For she once was a true lover man.

0: summer ends. Please see she has a coat so warm.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Tarragona, Ràdio Reus.
2: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
3: Crea espacios felices con Toldo Serrano. Conéctate ahora a tu toldo o pérgola con un 50% de descuento.
4: Toldo Serrano. Viste el interior. Vive el exterior.
3: Encuentra tu tienda más cercana en toldoserrano.com.
5: ¿Tu inquilino no te paga? ¿Tienes ocupas en tu casa? La solución, recuperamos tu inmueble. Llama ya al 643-641-140, 643-641-140. El equipo de Mario Aleso te ayuda.
6: El 12 de juliol Anastàsia arriba a CaixaBank Tàrraco Arena amb tots els èxits que van marcar una generació. I el 22 de juliol canta, balla i emociona't amb Juan Luis Guerra en una nit històrica. Dos concerts únics, dos artistes legendaris i milers de persones vivint una experiència inoblidable. Anastàsia, Juan Luis Guerra, només a CaixaBank Tàrraco Arena. Entrada ja a la venda a tarracoarena.com.
7: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els seus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
1: La cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Vull tampoc li volia preguntar això a en Santi Balmes. Aquesta generositat va lligada a l'èxit. Jo li deia ara, a la pausa publicitària, que la Regina té una mirada molt neta i que,
1: el, és veritat,
0: que,
1: sí.
0: que segurament potser no hi ha tanta generositat, però tu la veus, per petita
2: no,
0: que sigui.
2: Sí que, jo crec que sí que hi és, el que passa que també hi ha l'altra part, però aquesta hi és, i sempre es dona més veu a l'altra part. Mm. Jo crec.
1: A mi em dona la sensació que a vegades com més talent i més humilitat, però sempre ho he pensat. Quan m'he trobat amb molta gent molt arrogant, en el meu cas amb el món de la música, que han volcat a la primera curva del camí, em vinc a referir. Vull dir que van ser possiblement un one hit wonder, que se li pot dir, no? Però no han tingut una continuïtat i tenien com una arrogància a sobre com bastant bèstia. I la gent que m'he trobat, com jo que sé, poso l'exemple sempre del Manolo García o el Quimi Portet, no? Que són persones que et tracten de tu a tu i que saben, jo crec que part del seu èxit es basa en que no han perdut mai el contacte amb la gent, amb el dia a dia, amb la persona que agafa el metro, amb la persona que et ven una barra de pa. Vull dir, el pitjor és quan entres en aquella bombolla amb la qual només t'entens i t'escrius amb escriptors, no? Amb el mateix gremi, i al final no hi ha com finestres per les quals entri el món real del qual és el que t'has d'inspirar. No? Llavors, no sé, vull dir, o Robert Smith dels Cure, em va semblar una persona, sí, un gentleman, i sempre ho diré. I he vist bandes que ni me'n recordo com es deien, que realment te'ls trobaves en un festival i et miraven de dalt a baix, o sigui, i no sigo res d'ells, no? Després.
0: Però tot parteix d'aquesta... que li vas anar a dir hola a la Regina, i tu ho has trobat normal, perquè
1: però és que
0: la cara pagava.
1: Ara dona moltes ganes de dir, és que s'està tan sol en la cima.
0: No, però tu ho has trobat normal, perquè és veritat, o sigui, tu ets terrenal, estàs a la bombolla, però ets terrenal.
1: Sí, és una no, és que no trobo una altra manera. És que, o sigui, nosaltres ho diem amb el grup, que som Estrelles del Rock a temps parcial, i ens agrada sentir-nos d'aquesta manera, perquè d'alguna manera sempre ens ha ajudat a treure'ns pressió. Això és com un autoengany, no? I molta gent em diu, no, vull dir, sou, vull dir, hi ha 30.000 persones davant dels vostres concerts, o sigui, no us flipeu i no us penseu que encara sou els nois del carrer del Riu, perquè no és veritat, però a nosaltres ens ajuda a pensar que som els nois del carrer del Riu que tocaven amb un graig d'allà, no? Però vull dir, és que no hi ha una fórmula, cadascú té la seva manera d'afrontar l'èxit, però per mi l'èxit és que algú et digui, ei, escolta'm, perdona, em pari pel carrer i digui gràcies, no? I és, oh, hòstia, m'acaba de dir gràcies i m'ha fet una mirada neta com la
0: soneta. Sí, Regina. Però això és bonic. És bonic, o sigui,
1: això és bonic,
0: que us passin aquestes
1: coses. Després hi ha aquelles persones que potser... És que clar, jo t'he
0: vist
1: venir des de fa molta estona, eh? Que és bona,
0: que
1: la tia.
0: Fos, que ho fas, va, tira.
1: Com m'has llançat, m'has fet un passe a gol, perquè el que volia... El tema és que avui em deia el Claudi, el que parlaràs, i estava així mirant un arbre i pensat, m'ha sortit així com de l'ànima, de la gent que admiraves i que de cop i volta han passat els anys i dius, mare de Déu, com han canviat i
0: que malament en cauen ara.
1: Digues-se, jo què sé, Quentin Tarantino.
0: Quentin Tarantino. Ah.
1: Per exemple, no? És com, o sigui, teníem un pedestal i de cop i volta recolzes el sionisme, no? Ah, és que s'ha de separar l'artista de l'obra. Hosti, yeah. Em costa molt separar això, saps? Vull dir, què fem amb tota aquesta gent que de cop i volta els tenies allà dalt i jo què sé, Felipe González, no? O sigui, us podia dir quién te ha visto y quién te ve.
0: Sí, no? Yeah. I realment deixaries de veure una pel·li del Quentin Tarantino, ara que dius, ah, veig, no, la deixes. Ah. Bueno, a mi m'ha passat amb Alice Munro, no? que vam descobrir tota aquella història de pederàstia del seu... Ara no era l'Alice Munro, sí,
2: ai, no?
0: Sí, que tenia... No va protegir la seva filla perquè la seva parella havia abusat de la seva filla i no ho va defensar. Clar, jo m'encantava.
1: Sí, s'ha de separar, eh?
0: S'ha de separar, sí.
1: S'ha de separar.
0: Ja no em cau bé, m'encantava.
1: Però és molt complicat, i és una lluita constant, no? Neruda... I, oh, hòstia, Neruda, saps que tenia una filla amb hidrocefàlia i que va suar d'ella durant tota la vida, i dius, merda, tio, hòstia, per què? Per què m'acabes de dir això?
3: Clar, saps? Per què m'acabes de dir
1: això? Sí, és que vull dir, ara ja és, me gusta cuando trallas porque estás como ausente, no? Vull dir, ara ja faig el canvi. Però Iker Jiménez, tio. Sí, jo tampoc era gran fan de l'Iker Jiménez. Perquè, hosti, tu, vull dir, que poses el canal aquest, no sé ni on collons està l'Iker Jiménez, però el poso i ho està o la dona o ell rajant absolutament tota l'estona com si estiguessin amb nòmina, de Pedro Sánchez. No,
2: de
1: Pedro Sánchez. Continuament. Vull dir, jo és que tampoc sigui gaire fan del Pedro Sánchez, però vull dir, segurament... penso que potser ha estat un dels millors presidents d'aquest país per moltes coses, sobretot de cara a la política exterior, no? Que ha tingut doncs, els pebrots d'enfrontar-se a Donald Trump, etc. No? I a criticar Israel, però, o sigui, abans aquest tio parlava d'aliens. Saps?
2: Ja.
1: I tenia un cert prestigi perquè deies, ostres, doncs no ho sé, vull dir, si tens aquella cosa una mica conspiranoica, doncs t'asseies i...
0: Havia treballat aquí, a la SER, va tenir un programa.
1: Qui t'ha vist, qui t'ha vist, no? Tornem aquí, no?
0: Que més vivia la inòpia. Bono deudors.
2: Què ha passat amb el Bono, que no ho sé?
4: Ah, sí, no ho sabia tampoc.
1: No ha passat res, vull dir, simplement que estava ara, jo què sé, a Irlanda, vaig estar a Dublín fa uns dies i estava parlant amb el taxista, i em diu, ah sí, no, de tribut a no sé on.
0: Sí,
1: no?
0: En un paradís fiscal.
1: Saps? I és com, no vull saber de la gent ja, no vull saber res de la gent.
0: Estan caient molts.
1: Tots, estan caient com a mosques.
0: Que es vivia bé la inòpia, però...
1: Es vivia la inòpia i també ara l'esperança de vida doncs, ha augmentat i clar, doncs passa que, vull dir, coneixes a la gent en profunditat i amb unes edats que s'entren en terrenys més conservadors i pateixes.
2: Passen coses.
1: I pateixes. I aquella persona que era molt amable i que tenia la mirada transparent, no ho dic per tu, eh?
2: Que venia a dir hola al Lluís
1: Vandellor, dintre de 20 anys, hòstia, que li ha passat a la Regina, tio. No sé,
0: I jo comentant, te recordes que li vam dir que tenia una mirada neta?
1: I ara... I ara està tributant a les Illes Caimán.
2: Està amb el Trump, sí.
0: Escolta, però el procés a la inversa, gent que dius...
1: Això és el que he volgut una mica... No n'he trobat.
2: No pot ser.
1: No n'he trobat.
0: És que un moment, jo també ho he estat pensant i tampoc n'he trobat.
1: Sí, digue-m'ho ràpid, va, digue'm, una persona que et queia malament abans i que ara...
2: No, però per exemple, Taylor Swift,
1: sí,
2: que molta gent els hi feia mania perquè tal, èxit tal, i t'adones que cada vegada que va a fer un concert a qualsevol ciutat dona mogollon de diners a bancs d'aliments...
1: Clar.
2: Bueno... que tracta molt bé els seus treballadors, que, sí, bueno, evidentment que això s'ha de fer, però vull dir, sí, que hi ha un mega extra que els hi dona un taló de 200.000 dòlars, aquestes coses. I a part no ho diu. I no sé, però potser...
0: Generosa. Tornes a... No? Una persona bueno, generosa.
2: Que no... dit a mi no m'ha caigut malament, potser abans m'era més indiferent i aquest afegit, doncs, no, doncs és, crec que ara amb la boda, no ho sé, però que han donat, sortia un titular de 26 milions d'euros per... pel Sense Sostre de Nova York i pels bancs d'aliments, etc.
1: Va, sí. Mira, ara he pensat amunt.
2: Vinga, veus?
1: Però hauria d'anar al món de futbol, Luis Enrique, clar, em caia molt malament quan jugava al Real Madrid. Em caia molt malament. I quan va canviar-se de samarreta, el primer dia, de cop i volta, va ser com un truc de màgia, no?
0: A mi va passar amb la sèrie que vaig veure sobre ell.
1: Ah, també?
0: Allà em va caure bé.
1: Allà et va caure bé.
0: Sí, vaig trobar especial, eh? Fa aquelles coses, sí, ara que ens diguéssim, anem a posar-nos a fer esport ara mateix, feu quatre flexions i...
4: Jo era pensant, igual no és exactament això, però hi ha molts artistes que al principi se'ls denigra i es rebaixa molt. Per exemple, en Bad Bunny.
0: Tu n'has salvat a moltíssims aquí.
4: O la Bad Gyal també li ha passat molt, que al principi se la denostava molt i és... No que caia malament, però de cop quan arriben a la fama ara tothom hi ha consens de que són bons artistes i que ho fan tot bé i quan van començar no. Això passa molt també.
1: Sí.
0: Que no deixen de mostrar a vegades, que t'has d'esperar, no? Que jutgem molt ràpid.
1: Home!
0: Els casos que has dit tu...
1: Bé, no, és que no he pogut agafar gaires casos nacionals. per no trobar-me demà, jo què sé, Twitter, no? Vull dir, he tret uns clàssics, no?
0: Sí, però no t'ha costat gens trobar-los.
1: No, el que ja et dic, el que m'ha costat és el cas contrari, de dir, hòstia, aquell que em queia fatal i cada cop i volta, doncs el vaig... No, és que no, eh?
2: Com el Beckham et queia malament? Com malament o què?
1: Mira, M'ha acabat caient millor.
0: Sempre m'ha caigut
2: bé. Després de veure la sèrie.

0: O sigui, sí, és molt injust tractar des de la conjuntura del segle XXI al 2026 a una persona...
1: Important el context.
2: Però Montserrat
0: Roig... És molt injust, això ho sé, eh?
2: Bancada.
0: Això mateix.
2: I no? Si es poden trobar ells dos, també, jo crec que podríem trobar...
1: Picasso
0: sí,
1: seria un altre.
0: Sí, però va ser molt Montserrat Roig, sí, també.
1: Picasso seria, és veritat.
0: Correcte, Picasso seria un altre.
2: És un clàssic.
1: David Bowie.
0: Però David Bowie no es pot tocar.
2: Ah!
0: No.
1: Clar que no. Saps? Escoltem-lo.
0: Ah.
1: I us aniré dient adéu. Que ràpid se'ns ha passat, no? És que hem d'acomiadar amb els Oteros. Hem anat a la platja aquest matí i ens hem tirat a l'aigua. I està gravat i ha de passar i hem de connectar-hi ja. Regina, Santi, quin plaer acabar amb vosaltres, parelles de fet. Passeu un bon estiu.
0: Igualment.
1: Temporada que veus-vos aquí, eh?
0: Hidrateu-vos.
1: Sí. Vull escoltar les cançons en català.
0: Clar.
1: Et diré que m'ha semblat les crispetes.
2: Gràcies.
1: Gràcies, guapo, sou els millors.

0: Meva mare estirada a la platja.
1: Wow.
0: I la cançó sonant a tot drap al cotxe i ella cantant, que tenia una veu rogallosa i molt potent i la cantava de meravella.
1: Wow, a mi em recorda aquesta cançó amb bé l'olor de Centella i de Cristasol, perquè és la cançó dels diumenges al matí de Fer Neteja. I la història de la cançó és increïble.
2: Quina és la història?
1: La història és al·lucinant, tio. La història és Gino Paoli, el tenim, no?
2: Sí, i tant.
1: Gino Paoli va composar aquesta cançó en mitja hora, va ser número no sé quants anys, i per culpa o gràcies a aquesta cançó va tenir una bala allotjada al cor durant 60 anys. Una bala, literal, no és una metàfora d'un mal d'amors. Va tenir una bala al cor durant 60 anys. Perquè el rotllo és que ella en aquella època, estem com al 61 a la Toscana, estava fent una gira, la típica primera gira i tal, i allà vivia, era la filla d'un dels restaurants, Estefania Sandrelli, que ella era actriu. De fet, acabava de rodar una pel·li amb el Mastroianni on ella feia d'adolescent i s'enamorava d'ella un tal Mastroianni, que ella era gran. Vale. Gino Paoli, Gino Paoli i Estefania creuen mirades, se suposa que hi ha un fletxazo, s'enamoren, però clar, ell té com 28 anys i ella, no sé, no vull dir l'edat, però és menor d'edat. Llavors, a partir d'aquell moment, és com que s'escapen, van a concerts de jazz, van a la platja. Llavors, aquesta cançó és la que ell composa quan veu, quan estan a la platja amb l'Estefania Sandrelli, i veu com ella surt de la platja i ell intueix que la seva relació no va enlloc, evidentment, perquè ella és menor, i fa aquesta cançó que és aparentment bonica, però també supermelancòlica, i els arranjaments són així com raros, perquè tenen a veure amb que ell sap que aquella relació no anirà enlloc i que el miracle econòmic italià d'aquell moment de turisme i tal també punxarà. I llavors això és el 61... Després se separaran i l'any 63 ell no superarà haver-se separat de l'Estefania Sandrelli. A totes aquestes ell estava casat. Tota aquesta estona, tot aquest relat, ell estava casat. Vale? I continua casat en aquest moment del 63, que ell és a casa seva, marxa la seva dona i ell, de mal d'amors, Estefania Sandrelli està rodant una pel·li, està supergelós i tal, i es fot, es planteja suïcidar-se i es fot un tret al pit.
0: Al cor, o sigui...
1: Però fracassa, no mor, acaba a l'hospital, però aquesta bala no li poden treure. Llavors l'Estefania Sandrelli, que estava gravant una peli on ella deia ¿por qué te suicidas con amor? Lo que necesita un amante es que le demuestren que te quieren. I llavors ella li diu això, li diu una frase a la peli que està rodant i tots dos comencen a riure i a partir d'aquí són amics, no són parella però són amics. I aquesta cançó continua sonant, 61, 62, 63 i fins ara.
2: I fins ara, clar, comentant. Jo pensava que Sabor a Mar era el típic nom de bar de Chiringuito, perquè pensem en els noms de bar de platja. Tenim la Barca, tenim l'Àncora, tenim Mar de Fons, tenim Mar de Miramar, Fons.
1: Miramar.
2: Tenim una cosa que és Sol i Mar, tenim totes les variacions de mar.
1: Tenim també
0: la Gamba.
1: La Gamba.
2: Quan se sofistica tenim Estela Maris, Maris,
1: quan hi ha algú amb inquietuds.
2: Que la gent no sap també que això també vol dir Opus Dei, però bueno, és un altre tema que no parlarem ara. No, aleshores vull dir que els noms de llocs a mi m'encanten, o sigui, quan, si no tenen un punt una mica cutre, no m'agraden. Sí, clar, sí. A mi m'agrada que es digui l'Escamarlà, això és, ja saps, o el Peixet. Saps que
1: són... El Tauró, el
2: Tauró el també crac. És com de cançó de cançó d'estiu. Sí.
1: Aquesta és la cançó que hauria d'estar sonant ara, el Tiburón de Proyecto 5.
0: El Tiburón, el podem, com que això és l'última gravació, pot sonar el que sigui.
1: Podem fer el que vulguem, màgia?
0: Podem fer el que vulguem. Mira, una de les màgies que hauríem de fer, clar, aquí és que és molt bonic. De veritat, estem a la platja, amb aquest dia increïble, en el Chiringuito, Sabor a Mar. Aquí hauria d'haver en Joan Bofill per acomiadar-se,
1: oh, sí,
0: també.
1: Joan, Laura.
0: Està editant. Per tant, espero que ens enviï una nota de veu.
1: Claudio, creus que és possible que ens enviïn una nota?
3: Jo crec que sí. Bueno,
0: la Laura Polo de Foc, que farà el balcó d'estiu, recordeu.
3: Ara està sense mòbil a Sant Fermín.
1: S'ha menjat el toro, el mòbil, no?
3: Sí, té problemes. I el Joan està fent l'hora 14, està preparant l'hora 14 d'avui.
4: Ai, jo aquí tancat a l'estudi fent guions i vosaltres, mentrestant, allà amb una birra, a punt de banyar-vos a la platja... Com són les coses, eh? M'hauria encantat estar amb vosaltres, aquí, amb tot l'equip. Bueno, us hauria agraït que ha sigut meravellós d'estar tots els divendres amb vosaltres, com ens heu fet riure les vostres anades d'olla, que sempre ens ensenyen coses i és el millor. Així que, no sé, jo espero que la temporada que ve ens ho puguem passar igual de bé, encara millor, segur. Us envio una abraçada fortíssima i us agraeixo que sigueu sent com sou, que els Otero són els col·laboradors més fantàstics que té aquest programa. Tot i que això els hi dic a tots. Apa, adéu.
0: Que tot l'equip del balcó volia estar aquí. En Guillem sí que hi és. Què passa, Guillem?
5: Què tal, com esteu?
0: Tu quan vas veure que acomiadaríem aquí no t'ho acabaves de creure. Vas pensar, aquest equip no hi toca del tot.
5: No, i és un plan complicat perquè fa molta, molta, molta, molta calor. Però bueno, el sabor a mar ens estan tractant bé, o sigui, estem bé.
0: Qui ha portat tot l'aparell? Doncs en Guillem, el Marans i tot això.
1: És waterproof, no? Això és resistent, no? Puc llançar-ho?
0: Demanant un desig. Xerrarem 4 minuts i acabarem a l'aigua. Ho vam dir i acabarem a l'aigua i sí. Això quedarà gravat per la posteritat. Teníeu molt clar que havia de ser la platja, per què? Sí.
2: Jo és que tinc la idea que la platja és un lloc molt democràtic perquè és com la filosofia soviètica. Ens igualem per baix. És a dir, tots som horribles. Saps què vull dir? Que...
1: Tots, no. No, nosaltres som horribles.
2: No, però no, però és igual. El noi o la noia més guapa... No, res és molt maco a la platja. Això iguala molt, és molt democràtic i té una cosa que iguala les classes socials. Home, que hi ha segur que hi ha alguna cosa que et diferencia i tal. I ja et diferencia la platja, si estàs aquí, o una platja de luxe en una illa paradisíaca, és diferent.
1: Però... Home, aviam, et diferencia com arribes a la platja, això és clau. Primer, que hi ha unes hamaques aquí que crec que es paguen. I segon, et diferencia la teva actitud. Jo crec que la platja el que fa és potenciar com ets a la vida. Vull dir, hi ha gent que va a la platja com qui va a l'oficina. Tàper... fan la pausa per menjar a la platja a l'hora exacta, banyet mitja hora després per no tal, es comporten a la platja com es comporten a l'ofi, i després hi ha gent
2: metòdicament,
1: go with the flow, d'arribem aquí, no tenim res i ja passarà algú amb una birra, no?
2: Exacte, jo sóc d'aquest segon equip, eh?
1: I jo també, per això som cosins ara.
0: Però la vostra actitud de quan érem petits i anàvem a la platja a la d'ara ha canviat, no?
2: Bueno, jo tinc una casa a Calafell i tenim la casa directament a la platja. Llavors, jo obria la porta als matins i anava a la platja i em trobava els meus amics. La platja era el meu entorn natural. I a mesura que m'he fet gran, la platja és una mica més hostil amb mi. Ja la sorra no m'agrada tant, ja no m'agrada tant la gent, no sé si m'agrada en aquell moment, però bueno, la gent no m'agrada tant. I clar, i és com tot. Mira, jo vinc ara, he estat uns dies a París i he fet cues i cues i he anat a Disney. I Disney és una mica com la platja. També t'iguala per baix. Tu veus un senyor que veus que ve de la guerra d'Ucraïna, aquest senyor que ha matat gent, i el veus amb aquestes orelles de Mickey i dius, ets igual d'hortera que el del costat. Vull dir, tots s'iguala per baix.
1: Tothom és igual en calçotets amb unes ulleres de Mickey.
2: Exacte. Això és la cosa bona que té la platja, però és veritat que també és suportar la gent.
1: I després hi ha la cosa aquesta, que la platja com l'estiu, això ho parlàvem abans, és sempre millor en el record que en temps real. Sí, o sigui... La platja, la sorra és difícil que marxi. L'aigua, aquí, vull dir, estem davant d'un mar. Jo conec aquest mar de la Marbella com mar postmodern, perquè en comptes de caravel·les portugueses té compreses, saps, bosses de Doritos, és com un mar postmodern, no?
2: És un supermercat.
1: Llavors, clar, la idea que vam tenir el desembre tots nosaltres d'anar a la platja és millor que la platja en si, tot i que estem gaudint.
2: Però és veritat això del record. Tots els que hem viscut o nascut a prop de la platja hem fet algunes coses, alguns ajuntaments carnals a la platja, i quan ho recordes és molt maco, però no ho repetiries mai més. És no, un no. cotxe.
1: I podem passar de bacles, eh? Jo el lloc on a Galícia on sortia de festa d'adolescent era al costat de la platja i baixàvem a les dues a banyar-nos sense roba, sí, d'una manera adènica. I un dia, una nit, em van robar la roba i les sabates. Hòstia, crec que algun nòvio, exnòvio enfadat. I em vaig veure 3:30 de la matinada...
0: Nu a casa.
1: No, perquè és que havia d'esperar o un bus o un cotxe. Vull dir, era dramàtica la situació.
0: I què vas fer?
1: No, vaig estar com cridant, saps? Cridant-li al cel, com un dibuix animat. I uns minuts després... va reaparèixer en un altre punt de la platja la roba. Vull dir, clarament era algú intentant jugar amb mi.
2: Potser Déu, com que vas cridar, potser Déu et va deixar la roba un altre cop.
1: Clar, des de llavors he anat a Montserrat, he estat 10 dies escrivint a Poblet, etc.
0: Abans de... perquè no esquivareu el moment,
1: no,
0: ens ficarem
1: no
0: a l'aigua.
1: Sí, fa una calda increïble, anant a l'aigua.
0: El balanç de l'any ha estat bé, eh? Ens ho hem passat bé.
2: El balanç de l'any ha estat bé, però el balanç dels Soteros i el balcó ha estat fantàstic.
1: No, és que...
0: Notes.
1: No, és que ja no concedem entrar en el cap de setmana si no és venint al Zotero, vull dir, venint a estar amb vosaltres durant mitja horeta xerrant.
0: Ho dieu vosaltres, no aconseguim entrar al cap de setmana. Hi ha molts oients que diuen el mateix.
6: Ja saben que comença el cap de setmana.
1: Amb però... la musiqueta aquella, ja costarà aquest estiu, eh?
6: Sí. Eh? Jo m'ho posaré les gravacions.
0: Us trucareu.
6: I tant, no? Ens enviarem missatges i tot.
1: Home, missatgets tota l'estona, no podem parar de xerrar.
0: Ha arribat el moment.
1: Com ho fem, això?
0: No, vosaltres
1: mai m'ha ballat amb micro, són impermeables, insisteixo, no? Puc entrar?
0: Agafem.
1: Puc posejar i buscar...
0: Es queda vigilant la taula, Claudio.
7: Per no fer un simpa, jo em quedo vigilant la
0: taula.
7: Clar,
0: perquè ara s'espantarien. Agafeu banyadors i anem...
7: Això és aquí, Claudio. Us faig un advertiment. La broma de tirar l'Anna a l'aigua amb el mar en salamà no és...
0: No, perquè em poden... Em poden renyar moltíssim.
7: És un tras molt, a més, és molt antic i grava antic, eh? I té la gravació aquesta.
1: No és vell, és antic, o sigui, ja xerrava una
0: hora. I Pere Bernal
7: sí. I Pere Bernal ens mata.
1: És vintage.
0: Vinga, aixequem-nos.
7: Que em trec els anells i el rellotge, un segon.
0: Les ulleres.
7: I les ulleres.
0: En Malcolm, no sé si ho veu gaire clar.
2: Sí, no, és que jo tinc una mica una galipàndria aquestes que he agafat amb els avions, però si no, em banyaré en la ficció, que és el mateix.
0: Estem trepitjant la sorra. Hi ha moltíssima gent. Jo ara tinc com una mica de vergonya.
2: No, vergonya no, però...
1: No farem res que no hagi fet ells.
0: I ens estem apropant a l'aigua lentament. I veus? Hi ha moltíssima gent. Hem de buscar algun lloc que no ens mirin gaire.
2: Eh? La gent pensa que els entrevistarem.
1: Perquè com és com va el moment? Quan anem al mar, això on va, els micros?
0: És que no ho sé, no ho he pensat, Miqui.
1: Ens està esperant, al mar. Ens està esperant, mira. Cristalí.
2: Jo crec que aguantaré els micros.
1: És un mar tropical. Aquí hi ha langostes.
0: Vinga, va, ens traiem les sabates.
7: Com creem això? Això ho aguanta el Malcolm?
1: Sí? Sempre havia somiat banyar-me al mar amb un micro de l'acer.
0: Sí. Un moment, Miqui. Espera, Miqui, que em tiro.
2: Ara estan en Miqui, el Miqui i l'Anna estan entrant a l'aigua. Sí, no, jo vull que no. Splash, big splash. I ara tots dos dins l'aigua. Increïble. Crec que amb això donem per començades... les vacances. Ha estat un moment increïble, radiofònic. Estan dient adéu. La gent ens mira. Qui són aquests que van amb micròfons de l'acer? Un moment increïble. Irrepetible. Jo crec que l'acer, a part del moment del 23F, tindrà aquest com el segon millor moment radiofònic de la història,
0: Meravellós. I ara sí, mullats, oients del balcó. Sigueu feliços aquest estiu, quedeu-vos amb la Laura Polo Dalfó al balcó d'estiu i Oteros, ens veiem la temporada que ve. Ha estat un plaer estar amb vosaltres. Banyeu-vos molt i sigueu feliços. Segur que notifiques, Malcolm?
2: No, jo... Vinga, ara vaig, va.